Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació,

0: demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Novadis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no vadis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida

0: per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició, les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

a 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio són plenes.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Laia Framis. El pols diplomàtic entre Espanya i Ceuta per la crisi migratòria a Ceuta té de moment pocs efectes als aeroports espanyols. Aquest dissabte la policia espanyola només va fer controls a una dotzena de vols procedents d'Itàlia, dos d'ells a l'aeroport del Prat. Els passatgers afectats expliquen que senzillament els demanen el DNI o el passaport i que el tràmit és ràpid.
2: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
3: El control de la carta d'identitat è stato un controllo veloce.
4: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
1: El comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Brunner, ha assegurat a Twitter que hi ha senyals des d'Itàlia que els controls es podrien aixecar aviat i ha remarcat que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Mentrestant, a Ceuta, avui hi ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Vives, diu que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants que van entrar la setmana passada i que no han tornat al Marroc i reclama al govern espanyol que blindi la frontera.
5: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
1: I diu que hi ha molts més menors dels 1.300 que té registrats el govern espanyol. Al Canadà, més de 20.000 persones han hagut de ser desallotjades de casa seva aquesta matinada per l'abans d'un gran incendi forestal a la província de la Colúmbia Britànica. Això és a l'oest del país. El foc va començar divendres al vespre, però en poques hores es va expandir fins als 50 quilòmetres quadrats i avança amb una velocitat extraordinària. Ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i diversos habitatges. Responsables d'emergències asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà. I del món també ens llevem amb un ull posat a Colòmbia. El primer dia d'Abelardo de la Espriella com a president d'aquest país ha estat marcat per dos atacs amb explosius que han deixat un policia mort i dos ferits. Al nord del país, un agent ha mort en un atac amb drons carregats d'explosius contra una comissaria i al sud-oest, a prop de Cali, dissidents de les FARC han fet volar un peatge en construcció i han ferit dos vigilants. De la Espriella ha promès mà dura contra el crim organitzat i les guerrilles. I de tornada a Catalunya, aquesta matinada s'ha reobert la circulació de la carretera C-13 entre Llavorsí i la Guingueta d'Àneu, això és el Pallars Sobirà. Estava tallada des d'ahir a la nit per la caiguda d'arbres que va provocar una tempesta. De fet, el telèfon d'emergència 112 ha rebut aquest dissabte més de 120 trucades per incidències provocades per les tempestes al nord del país. La majoria dels avisos s'han concentrat al vespre i a la nit a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Tot i la millora de la situació viària, encara està activat el pla Inuncat. Decors actua avui al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols.

0: dels únics 4 concerts que farà a l'estat aquesta mítica banda irlandesa de pop-rock molt popular als anys 90 i 2000. I repassaran, entre d'altres, els grans èxits de la seva trajectòria musical amb temes com aquest que sona, Breathless, però també Summer Sunshine o Talking Corners. Actuaran al Guíxols Arena a 11:15 de la nit. I en esports, el Barça no ha pogut guanyar el triangular a Udine, a Itàlia. L'equip blaugrana ha guanyat el primer partit 0-1 contra el Nottingham Forest gràcies a un gol de Rafinha de penal, però ha perdut contra l'Udinense, que ha guanyat finalment aquest torneig. Amb el Barça, per cert, no han viatjat ni Ronald Araujo, ni Marc Casado, ni tampoc Roni Bardaggi, tots tres amb peu i mig fora del Barça, mentre que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal, però, encara no ha arribat. Tot això el dia en què s'ha conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, a l'edat de 68 anys. L'Espanyol, de la seva banda, ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto Desperó ha fet el gol blanquiblau. També ha jugat l'Espanyol femení, que amb un gol de Natàlia Escot ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella. Pel que fa a la segona divisió, el Girona ha empatat a 1 al camp del Nàstic, amb Abel Ruiz fent el gol gironí. Aquest diumenge juga el Sabadell a les 9 del vespre al camp de l'Olot. I també aquest diumenge, Europa i Badalona disputaran la final del torneig d'històrics a les 7 de la tarda i en directe per Esport 3. L'Europa ha eliminat el Sant Andreu i el Badalona a l'Hospitalet, tots dos als penals. Fora del futbol, aquest diumenge a les 2 se celebrarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, una cursa que seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Jorge Martín, líder del Mundial, ha guanyat la cursa sprint del dissabte.
1: Fins aquí les notícies.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
5: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
4: Tornen els draps bruts.
6: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
4: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
2: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Avui obrim una nova finestra a les músiques d'arrel més actuals, recuperant dues propostes que han marcat aquesta temporada, el segon treball de La Cosina i el nou treball de Clara Colom, dues maneres diferents d'entendre el folk i la cançó d'arrel contemporània. També ens passejarem amb el so de la cobla en el pavelló de la República de l'Exposició Internacional de París l'any 1936, un episodi històric molt interessant de la nostra música, per cobla i també de la nostra història. Així doncs, comencem aquest Mans amb la producció de Dolors Joanola i qui us parla, Quim Rotllan, a la direcció i locució.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rotllan a Catalunya Ràdio.
2: Som-hi doncs, que és diumenge, comença el Mans. I les primeres notes, sardana de Bàrbara Ardanuy amb la Cobla Ciutat de Girona, són les senyoretes del mar.

0: Avui a les 10 del vespre a Llançà hi haurà concert a la Casa de la Cultura, precisament amb la Copa Ciutat de Girona, que acabem d'escoltar. Ara n'hem sentit Les Senyoretes del Mar, una composició de Bàrbara Ardanuí.
1: El folk i les músiques del món.

0: Després de Miramar, un debut que la va situar com una de les veus més personals de la nova música d'arrel, la valldemosina Júlia Colom fa un pas endavant amb un paradisc, i que és un disc que trenca bastant les fronteres. Júlia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Un paradisc que és un pas més enllà, com dèiem, de Miramar. Quina creus que és el pas que fas personal amb un treball vers l'altre?
1: Me vaig proposar diversos reptes per aquest disc, sobretot reptes personals. Vaig voler que fos un disc de cançons pròpies, excepte una. És a dir, de fer 10 cançons pròpies, cosa que Miramar tenia un mix de cançons meves, però també n'hi havia moltes que no ho eren, que eren de Mallorca. I aquí vaig dir... vull xerrar de les meves cançons i vull xerrar de com faig les cançons. Per això... Vaig fer aquestes 10 pròpies. Per altra banda, a nivell de producció, també vaig tenir bastant de reptes, perquè vaig voler que tot el disc evoqués una mateixa sensació, que evoqués com que te dués a un mateix lloc, i per això la producció va estar molt acotada, cosa que en Miramar va ser més eclèctic, i hi havia com una barreja de que se veien clarament totes les meves influències, però com estaven bastant definides en cada cançó, i en aquesta he volgut que fos com tot un tot el disc.

0: Estilísticament, potser Miramar tenia més una visió de l'arrel. Aquí no és que renuncis, és que forma part de tu.
1: És com que crec que quan t'has passat tota la vida cantant cançons des lloc d'on ets i des de petites, el que sents a dincar teva, crec que ja forma part d'una manera de cantar, d'una manera d'interpretar, d'existir en el cant. I per això és com que no m'ha preocupat gaire, perquè crec que conviu, i conviu però ja dins la meva manera de fer.
0: El paradís no és un lloc, és un estat.
1: El paradís és un lloc, evidentment, per defecte som mallorquina i a més som de Vall de Mossa, que vendria a ser el poble més paradisíac i més turístic de tot Mallorca. Ja seria un postparadís, diria jo, ja lo que ha passat. I per tant és una etiqueta que sempre m'ha travessat molt, no? Sí, som de Vall de Mossa, oh, Vall de Mossa, no sé què, no sé quantes. I una cosa és dir-ho i l'altra és com a viure-ho internament, yeah. I fer vida allà i fer vida en... que després del paradís el sents i el pagues cada dia, saps? això per una banda, i per altra, a mesura que anava fent el disc, me'n vaig adonar compte de que tot el disc, a quasi totes les cançons i records

0: sa idea de com d'aquest miratge que dona direcció a la meva vida, d'una promesa que no s'acaba de complir, com un objectiu que és com a ideal en molt d'àmbit de la meva vida, de realització personal, que és com a que te marques camí però que no arriba a arribar mai, perquè estic en aquest moment, estic a la meva vintena, que encara queda tot tant per fer, però en el mateix temps quan gir la mirada cap enrere dic, però mentrestant han passat coses, no? I en tot aquest, i en tot aquest camí d'Itaca vaig pensar que Paradís és aquell lloc que tothom té dins el cap, que tothom imagina, que cadascú té el seu com un ideal, però que ningú hi ha estat mai. I a mi me servia com a per explicar aquestes cançons.
1: És una mica generacional també això, no? Totes les promeses, tota la preparació per arribar a un moment que... Bueno, i ara què?
0: Sí, sí, totalment. És com una preparació per un moment que sembla que no arriba mai. I a mi me preocupava perquè aquest disc, mentre el feia, en l'hostilitat dels temps que estan passant, la situació de Mallorca i tot això, a mi, jo deia, m'està quedant un disc molt evasiu, no tant polític com a mi m'agradaria. Jo sé que aquest sentiment que estem dient és un sentiment que tota la gent de la meva generació i de generacions més grans també, i més joves també, hi viuen. Estem una mica desubicades, no? I per això vaig pensar que realment sí que explica una part del moment social que ara.
1: On també hi quadren molt bé són les Tarda Terrena, amb la Madonna. És una mena d'oració laica?
0: És una cançó
1: una
0: laica.
1: Plegària.
0: Sí, sí.

0: És una cançó laica que jo vaig aprendre de Biel Majoral, perquè quan tenia 14 o 15 anys vaig formar part d'un projecte que s'anomenava Ferments, que liderava en Miquel Brunet, i jo vaig escoltar-lo cantar de sota aquesta cançó i em vaig quedar com hipnotitzada amb aquesta melodia. És com una cançó més estròfica, que van passar amb... la lletra va canviant, però melòdicament tot es tens igual, que és com una espècie de mantra. I ell me la va ensenyar. I és curiós d'aquesta cançó perquè des de llavors jo la cant, l'he cantada molt de concerts, perquè és com una cançó que me la vaig fer meva com si fos d'aquestes cançons de tota la vida, saps? El que normalment en els concerts me passa és que cant i si canta a Mallorca sovint demana la gent la gent ve directament a dir-me: ai, aquesta tonada me la cantava ma mare, o aquesta tonada la sé jo, aquest romans, la tal. I amb sa Madonna, curiosament, mai ningú l'havia escoltada ni mai a ningú li sona, saps? I jo crec, comença a pensar que potser que en Biel Majoral era la darrera font viva que quedava d'aquest cant.
1: Surt una bona manera de seguir la baula, en aquest cas, no?
0: Sí, sí, ell ja la té enregistrada, per tant, està
1: assegurada.
0: Sí, en aquest cas sí que sobreviurà, sí.
1: I escolta'm, un darrer tema que ens agradaria parlar, potser les cançons més emotives i més despullades, aquest juntes dins l'aigua.
0: Sí.
1: Ui, quin sí, menys convençut.
0: Sí, sí, no, és que aquesta cançó vaig estar a punt de no ficar-la en el disc, perquè per mi respirar un altre aire la resta de cançons és com a... és una balada, sí, però després he vist... va ser una cançó que a mi me va fer dubtar. Amb els temps veig que conviu bé la resta de cançons, perquè ja t'he dit que com que mira, me vaig tornar... aquest eclecticisme me va costar d'explicar-me i de com a fer-me entendre. Uh-huh. En Paradís està com un objectiu que he tingut com a recurrent, de dir que totes les cançons s'entenguin entre elles, que escoltis el disc i tal. I ara estic en el punt en el que m'encanta, Juntes dins l'aigua. A més, té un arranjament per quartet de corda increïble que vaig fer juntament amb Martin Layton, i crec que sí, que l'escoltes com a una píndola molt guapa. Mm-hmm.

0: Ara toca fer-lo córrer. Per cert, el Miramar, déu-n'hi-do, com ha voltat a les places, escenaris que has fet.
1: Sí, hem viatjat moltíssim. Sí, sí, en plan... Si a mi m'haguessin dit que amb aquest primer disc hagués anat a Mèxic, a Austin, a Canadà, al Marroc, per Europa... jo crec que hem fet, perquè després la gent digui que cantant en català, jo crec que hem fet més concerts fora del país que en el país. Curiosíssim, no sé què passarà ara, en Paradís, no sé què passarà ara, però sí, el món té com les portes obertes a la música d'arrel.

0: hem d'estar ben pendents del recorregut que tingui aquest paradís, que segur que és moltíssim. Hi havia moltes ganes d'un nou treball de la Júlia Colom, sense cap mena de dubte, i estem convençuts que se celebrarà molt. Júlia, de gràcies que hagis vingut fins als estudis de la ràdio. Que vagi molt bé, molta sort, felicitats pel treball.
1: No, moltes gràcies.

0: Aquest és el Mans.
1: Seguim al Mans, seguim amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, entrem en territori so de cobla. Avui us parlem d'un episodi històric de la nostra música per a cobla.
2: Sí, jo us parlaré d'un episodi fascinant, el concert que la Cobla Barcelona va oferir durant la inauguració del Pavelló de la República a l'Exposició Internacional de París de 1937. Va ser un acte profundament simbòlic celebrat en ple context de la Guerra Civil el juliol de 1937. I ho farem a partir d'alguns enregistraments històrics que aquesta formació va realitzar a París durant aquella mateixa estada. De fet, el pavelló era projectat per en Josep Lluís Sert i Lluís Lacasa. Es va concebre com un altaveu de la lluita antifeixista, un espai on la cultura es convertia alhora en eina de cohesió i en instrument de propaganda. Reunia algunes de les obres més emblemàtiques de l'art contemporani, com el Guernica de Pablo Picasso, la Montserrat de Juli González, el mural pagès català en rebel·lia de Joan Miró, o la Font del Mercuri d'Alexander Calder, i completava aquesta exhibició amb un programa d'activitats que el govern republicà considerava essencials per mantenir viva la dimensió simbòlica del projecte. L'inauguració va ser el 12 de juliol del 1937 amb discursos polítics i la interpretació de la Marsellesa i de l'himne de Riego a càrrec de la Cobla Barcelona. Quim i Laura, què us sembla? El Guernica de Picasso ha presentat al món amb el so de la cobla. És fascinant, no?
3: Home, és una imatge curiosa.
4: Sí, molt potent.
2: De fet, aquells dies la cobla estava de gira per Europa i va aprofitar per enregistrar sardanes, també alguns himnes, i avui us oferim un d'aquests documents excepcionals de l'any 1937, enregistrat precisament a París, l'himne de Riego, amb arranjament de Josep Serra. Va ser l'himne oficial d'Espanya durant el trienni liberal, la Primera República, i finalment durant la Segona República, en substitució de la marxa real. L'escoltem tot seguit en la interpretació de la Cobla Barcelona en un enregistrament històric de 1937.

0: Aquest era l'himne de Riego, aquest himne de Melcior Gomis, amb l'enregistrament de la Cobla Barcelona l'any 1937, i que també sonava en aquesta exposició universal.
1: Sí, el mateix dia de la inauguració se celebrarà un gran concert de música catalana ibèrica amb la participació de la soprano Conxita Badia, el pianista Alexandre Vilalta i l'orquestina espanyola i de la mateixa Cobla Barcelona. Segons la premsa, el recital va ser un èxit rotund i assistir un públic molt numerós i personalitats polítiques de primer ordre. S'hi van aplegar representants del govern basc, de la Generalitat, així com els ambaixadors del Japó, de l'Argentina, de Mèxic i de la URSS, un fet que reforçava el caràcter polític internacional de l'esdeveniment.
0: Caram.
1: La primera part, l'orquestina espanyola, Vilalta i Badia van interpretar obres de Frederic Mompou, Robert Gerard, Manuel de Falla, Enric Granados i Amadeu Vives, entre d'altres. I la segona part va comptar amb un gran concert de sardanes interpretades per la Cobla Barcelona, obres de Pep Ventura, Eduard Toldrà, Antoni Juncà, Josep Serra i Enric Morera, que dins el pavelló adquirien una dimensió simbòlica especial pel seu diàleg amb les arts plàstiques exposades. Una de les primeres que hi va sonar va ser el Cant dels Ocells, de Pep Ventura, figura fundacional de la Cobla i símbol de les arrels empordaneses, una obra que a més glosa una de les Nadales populars catalanes més emblemàtiques i internacionals del nostre patrimoni, que és ni més ni menys que el Cant dels Ocells. Escoltem en la interpretació de la Principal de la Bisbal, un enregistrament de l'any 2000, amb Josep Gispert a la tenora i la direcció de Francesc Cassú.

0: Acabem de sentir el cant dels ocells de Pep Ventura, interpretada per la principal de la Bisbal sota la direcció de Francesc Cassú.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
2: I del mateix autor no hi podia faltar Per tu ploro, una obra que al pati del Pavelló de la República transmetia la mateixa desesperança que les figures esquinçades del Guernica o el cap de la Montserrat Cridant de Juli González. Alhora dialogava amb un dels elements més colpidors de l'entrada del pavelló, una imatge gegant de Federico García Lorca, acompanyada d'una vitrina amb edicions seves que denunciava explícitament el seu assassinat a mans del feixisme. Enmig d'aquell espai de memòria i denúncia, Per tu ploro ressonava amb una força simbòlica encara més punyent. L'escoltem a continuació amb la interpretació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la direcció de Tomàs Grau.

0: Acabem d'escoltar aquest Per tu ploro, una sardana de Pep Ventura amb la cobla Sant Jordi. Recordeu que estem, o ens hauríem d'imaginar que som a l'any 37, per tant en plena guerra civil aquí, i a París anem fent propaganda a la República.
1: Sí, bueno,
0: i utilitzant la cultura com a eina de dimensions.
1: I al costat del pavelló de la República hi havia el pavelló nazi, altíssim, el més gran de tots, que hi era un caldo de cultiu, tot allò, no?
0: Que bé.
1: Realment...
0: Que maco el jardí.
1: Bé, una de les sardanes que també s'hi va interpretar en aquest concert va ser La Siseta, d'Eduard Toldrà, escrita l'any 1924 i dedicada a la seva filla, Narcisa Toldrà. Durant les gires de la Copla, el comissariat de propaganda acostumava a presentar aquesta peça com una obra que evocava la fragilitat i la innocència dels infants orfes durant la Guerra Civil. En el concert del Pavelló de la República, aquesta lectura adquiria una força especial. El seu caràcter íntim i tendre establia un pont immediat amb les figures infantils esquinçades del Guernica de Picasso, víctimes indefenses de la violència i la devastació de la guerra. En aquest context, La Siseta es convertia en un record sonor de tot allò que s'estava perdent. L'escoltem tot seguit en la interpretació de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la direcció de Salvador Mas.

0: Aquesta era la Siseta d'Eduard Toldrà, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona sota la direcció de Salvador Mas.
1: Una hora per gaudir de la millor música de cobla.
2: I encara devien sonar més peces.
3: Sí, aquestes correspondències entre música i arts visuals reforçaven el caràcter integrador del Pavelló de la República. Un espai on tradició i modernitat, repertori popular i avantguarda, imaginari català i espanyol es combinaven en un relat comú de memòria, identitat i combat antifeixista. El concert inaugural esdevingué així una expressió paradigmàtica de la diplomàcia cultural republicana en temps de guerra, i el programa es tancava ni més ni menys que amb La Santa Espina d'Enric Morera, una obra que molts crítics que l'havien escoltada durant les gires de la Cobla Barcelona Europa qualificaven com sardana de la llibertat, himne dels republicans o peça antifeixista. La seva energia i càrrega simbòlica dialogaven clarament, de forma natural, amb la força combativa del pagès català en rebel·lia de Joan Miró, un fresc que, per cert, s'ha perdut, només el conservem amb fotografies.
2: De debò?
3: Sí. Es va... Bueno, un fresc que, clar, quan es va desmuntar el pavelló, ja va volar. Per acabar, us proposem escoltar un altre registrament històric, la interpretació de la Cobla Barcelona de la Santa Espina, registrada a París el 1937. Una autèntica imatge sonora que transporta dins aquell pavelló i a un dels moments més convulsos i significatius de la nostra història cultural.

0: Aquesta era la Santa Espina en aquest enregistrament de l'any 1937 amb la Copla Barcelona a París mateix, i així tanquem aquest concert també a París, en aquest cas en el pavelló de la República de l'Exposició Universal d'any 37.
1: Que la Copla t'acompanyi.
0: Sou el Mansou a Catalunya Ràdio, com sempre en tota l'arrel a la Ràdio Nacional, amb aquests diumenges més musicals que us oferim. Ara seguirem amb una altra proposta, el segon treball del grup La Cosina, liderada per Clara Colom.

0: folk, wall i arrel amb accent català.
1: Ens posem ara en moda festa i bon humor amb una de les bandes més vitals i contagioses del nostre panorama folk, La Cosina. Acaben de publicar Estem de primera, el seu segon treball, un treball que reivindica la vida compartida, el contacte i la calma de viure sense presses, tot això sense deixar de ballar. Un àlbum que és una veritable celebració del folk festiu, amb cançons que parlen d'amistat, de festa major i de bogeries d'estiu, entre moltes altres coses, i sobretot de sobretaules. Un disc de La Cosina que ens presenten avui la Clara Colom i en Didac Prat. Bon dia.
2: Bon dia.

0: teoria una mica és la mateixa, no? De tampoc estem tan malament.
1: No, la veritat és que no. Jo crec que dins l'espai de la cosina som unes persones que ja estem molt bé dins l'espai de la cosina. Per què no reivindicar això, no? A vegades, que crec que a vegades lo negatiu costa molt... Costa poc fer bandera de lo negatiu i a vegades doncs lo positiu ens ho descuidem i teníem clar... que volíem estar de primera, però perquè estem de primera, eh?
0: Des de que va començar la cosina cap aquí, parla'ns una mica de com s'ha anat assemblant el grup.
2: Molt, molt, entre cometes, intens i ràpid. Mira, la sensació que dius tu de força anys, he dit que sí amb el cap i després he pensat i deia, hòstia, no, tampoc sóc tant. S'ha anat donant tot de forma natural, que a vegades és lo difícil, no? Perquè quan vas a muntar un projecte a una banda tens uns objectius, en canvi aquí els hem anat posant a mesura que anaven passant les coses. Tot això va començar des de la Clara, que va començar a produir allà uns temes per fer-los, va pensar en gravar-los, es va posar en contacte amb la resta de la banda que som per veure si volíem fer, ho vam gravar, però tampoc teníem massa clar si anàvem a fer concerts o no. Llavors es va presentar l'opció de poder fer bolos, en van començar a sortir molts aquell estiu, vam anar consolidant el projecte i una mica fins ara, que entre cometes, abans de fer aquest CD, hem parat i hem dit, vale, aviam, anem a, com a posar ordre. Què som? Quin tipus de banda som? Com ho volem fer? Què encarem? Que ens ve de gust. És una mica, ho hem anat dient ara, entre nantres, la consolidació, no?, d'aquest projecte. Fins ara era com una cosa més prova, que anàvem veient a veure què anàvem fent, i ara tots ens coneixem força, sabem quins punts tenim en comú, què ens agrada, què no ens agrada, i què és el que volíem projectar. I crec que és el que estem plasmant amb aquest CD.
0: El que sí que no canvia és aquesta fort component que reclameu de comunitat, de contacte humà, de taula, de passar l'estona... Clara, la positivitat per bandera i el fil conductor d'un i de l'altre disc.
1: A part de la positivitat, jo crec que també és com donar valor al factor humà, que s'està perdent molt, evidentment, ho sabem, el contacte humà, no? El fet de dir truquem-nos i no parlem només per WhatsApp, per exemple, no? O sigui, són petites coses que semblen molt evidents, però, pues, escolta'm, si cada dia vaig a comprar el pa al mateix lloc i a la mateixa persona, pues, per mi això és algo que m'omple de goig i de joia, per dir-ho d'alguna manera, no? Si conec el nom de la persona que m'està venent el peix, que m'està venent el pa, posar en valor una miqueta aquests petits actes minipolítics que fem el dia a dia, que se'ls ha de donar un nom, un valor i una forma amb això, no? També perquè no es perdin, sobretot, i per reivindicar-los.

0: formació es manté amb la clara en l'acordió i com a veu principal, en Didac als baix, al baix i als coros, també en Didac Mariner a bateria i també fent cors, aquí canta tot el Joan Fernando a la guitarra i també cantant. Una de les diferències evidents entre un treball i l'altre és les col·laboracions. En aquest cas, un parell de temes d'aquest nou treball són col·laboracions, com per exemple amb la Salvató de Cançó Tabernària, amb els Every Night, amb els Pony Pissador, que potser és dels més festius d'aquest treball. I així ja entrem en matèria d'un dels tracks del disc.
1: Sí, a veure, a nosaltres a la cuina ens agraden molt les sobretaules. O sigui, pot ser que un dia quedem per assajar i que no acabem assajant, sinó que mira, doncs acabem dinant, fent sobretaula i això és important també al final. Vull dir, no ho menyspreem, està bé. Llavors vam dir, vale, pues anem a fer una cançó que sigui un homenatge a aquest espai que tant ens agrada, no? Perquè al final és un espai, colín, doncs, de relació, de menjar, de beure, de cantar, de tocar, no? Vull dir que hi passen moltes coses en aquest espai. I vam dir, vale, tenim aquesta cançó, aquí l'obrim. Teníem molt clar que la volíem obrir amb algú i vam mirar una miqueta doncs, del panorama musical català amb qui podíem compartir, amb qui ens vindria de gust compartir aquesta sobretaula, bàsicament. No? De dir, ara qui convidaríem aquí a comptar amb nosaltres? Algú que, evidentment, com he dit abans, toqui algo que no requereixi d'electricitat, no? I de seguida ens van venir al cap pues, el Pony Pissador i Every Night i endavant amb això. Vam dir que sí, els hi va agradar la proposta i superbé. I sigui el

0: també l'altra col·laboració, ja que estem en aquesta apartat, les col·laboracions del disc, el Quan sigui el ballaré, que ara ens ho comentaves, els Germà Negre, i el so de les velles de les Antines.
1: Sí, una mica també el mateix, no?, que calça el got. Les col·laboracions en general, és el que deia ara la Clara, no?, mirar amb qui estaríem a gust, amb qui podríem estar compartint aquest tema que estem dient, i en el fons hi ha com una línia genèrica de bandes de que estan emmarcades dins del món folk, no?, diguem, encara que al final, doncs, potser mentres de folk hi tenim la pinzellada de l'acordió, alguns rimes, les Antines, perquè tots són gralles, Germà Negre, Every Night i el Pony. Però al final tots estaríem dins de com a, aquest submón, que aquí el tenim catalogat com a folk, el volem reivindicar. Per això una mica també aquest disc hem volgut fer força èmfasi en això, en que puguem tenir col·laboracions d'aquest mateix àmbit, que puguem fer temes que tinguin aquesta pinzellada, a quan sigui el ball ballaré quasi tota l'estona, hi ha les gralles de fons, han volgut remarcar aquest punt més com de passo doble, mantenir una essència musical tradicional.
2: Que també et diré que al final aquesta cançó era un pas doble inicialment, i al final jo crec que li vam acabar ficant pues, més ritme, més tempo, més punts, i jo crec que si un avi gran ballador de passos dobles ara s'aixequés i escoltés aquest pas doble, jo crec que em pot tenir

El cor ens dona alguna treva. Haurem entès que el camí curt no és aquell que fa drecera. I quan sentim que el mes de març ens va atrapant la primavera, podrem dir, per fi tranquils, potser cofois...

0: La cosina, els trobareu la setmana que ve, ja dins les festes de Gràcia, a la plaça del Sol.
1: Som mans, som l'arrel a Catalunya Ràdio.
0: I així tanquem. Gràcies per fer-nos companyia una setmana més, un diumenge més, al mans. I hem estat amb la Dolors Joanola, els controls i vies de so, i qui us parla, Quim Rotllant i Valls. Per marxar, unes que actuaran en el festival Nosaltres, de Mataró, el proper dia 13 d'agost, aquest proper dijous. Són les Alosa, i aquest és Si el riu, des del primer cant del matí. Bon diumenge, bona setmana i fins dissabte que ve.
2: Catalunya Ràdio. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
3: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
2: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
4: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
2: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
5: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
6: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. El pols diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta té, de moment, pocs efectes als aeroports espanyols. Ahir, la policia espanyola va fer controls només a una dotzena de vols procedents d'Itàlia, dos d'ells a l'aeroport del Prat. Els passatgers afectats per aquests controls a l'aeroport de Barcelona expliquen que els demanaven el DNI o el passaport i que el tràmit era ràpid.
7: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
8: Control de la carta d'identitat. È stato un controllo veloce.
9: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
6: El comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Brenner, ha assegurat a Twitter que hi ha senyals des d'Itàlia que els controls es podrien aixecar aviat i ha remarcat que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Tot això arran d'aquest xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. Mentrestant, a Ceuta, avui ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocada diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats, també el govern de la ciutat autònoma. Més notícies amb la Maria Guixà. Continua sense control l'incendi de Niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees.
10: El vent, que és fort i amb continus canvis de direcció, està dificultant molt les tasques d'extinció dels bombers. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
11: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
10: Mentrestant, el País Valencià continua preocupant el foc de Tírig a l'Alt Maestrat. Ahir dissabte es va haver de confinar el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El foc de Culla, la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
6: Aquesta matinada s'ha reobert la circulació a la carretera C13 entre Llavorsí i la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà. Estava tallada des d'ahir a la nit per la caiguda d'arbres que va provocar una tempesta.
10: El telèfon d'emergència 112 va registrar ahir dissabte més de 120 trucades per incidències provocades per les tempestes al nord del país. La majoria dels avisos es van concentrar a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Tot i la millora de la situació viària, es manté encara activa l'alerta del Pla Inuncat per les fortes precipitacions que continuen afectant la zona.
6: Unes 2.500 persones es van manifestar ahir a Sóller, a Mallorca, en contra de la massificació del turisme que viu la localitat.
10: Els manifestants van denunciar un model turístic que afecta l'habitatge, la mobilitat, el comerç i també la qualitat de vida dels residents. Així ho explicava un dels manifestants.
12: Preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és un equinoci. Me sent com a molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
6: I avui Fangoria fa parada a l'Alt Empordà.
13: Me
6: El duet format per Alaska i Nacho Canut presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer LP en una dècada. A part dels nous temes, el concert també servirà per repassar alguns dels seus grans èxits, com A quien le importa, Espectacular o No sé què me das, entre d'altres. Fangoria actuarà després de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de les 11 de la nit. I en esports, el Barça no ha pogut guanyar el triangular a Udine, a Itàlia. L'equip blaugrana ha guanyat el primer partit 0-1 contra el Nottingham Forest gràcies a un gol de Rafinha de penal, però ha perdut contra l'Udinès, que ha guanyat aquest torneig.
10: Precisament amb el Barça no han viatjat ni Ronald Araujo, ni Marc Casadó, ni tampoc Rooney Bardaggi, tots tres amb peu i mig fora del club blaugrana, mentre el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat.
6: Això el mateix dia que s'ha conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, a l'edat de 68 anys.
10: Pel que fa a l'Espanyol, ha tancat pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto Desperó ha fet el gol blanquiblau. També ha jugat l'Espanyol femení, que amb un gol de Natàlia Scott ha empatat a un contra l'Olímpic de Marsella.
6: A la segona divisió, el Girona ha empatat a un al camp del Nàstic, amb Abel Ruiz fent el gol gironí. Avui juga el Sabadell a les 9 del vespre al camp de l'Olot.
10: I també avui Europa i Badalona disputen la final del torneig històric a les 7 de la tarda en directe per Esport 3. L'Europa ha eliminat el Sant Andreu i el Badalona a l'Hospitalet, tots dos als penals.
6: Fora del futbol, avui a les 2 se celebrarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, una cursa que seguirem a l'univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín, líder del Mundial, ha guanyat la cursa sprint d'ahir.
10: I també en dues rodes, en aquest cas parlant de ciclisme, avui es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa, un recorregut de 99 quilòmetres de muntanya, en aquest cas a Nice, la neerlandesa Demi Vollering acaba ara mateix líder, veurem si acaba confirmant el seu líder després de guanyar i la vuitena etapa amb 8 segons avantatge que té ara mateix sobre la polonesa Nieva Domma.
2: Fins aquí les notícies.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom i benvinguts al programa Homes Clàssics en aquest segon capítol dedicat a la grandesa de Richard Wagner. I és que la propera setmana farà 150 anys de l'estrena íntegra de la tetralogia de l'Anell del Nibelung i per això hem pensat que hauríem de fer una prèvia per conèixer millor qui va ser aquest tal Wagner.
2: Doncs sí, per aquest motiu, si en el capítol anterior bàsicament vam parlar de la seva biografia, avui ens centrarem en dos elements essencials en la seva obra, com són l'orquestra i, com no, la veu.
1: Orquestra i veu, és que són absolutament bàsics en qualsevol òpera. Però clar, és que, a més, Wagner va ser absolutament revolucionari en la manera de fer música per la veu i l'orquestra. I avui us ho volem demostrar recuperant dos capítols dels nostres programes.
2: Per tant, no ho allarguem més i comencem.

0: fet el salt del temps, eh? Vull dir, hem començat pels inicis sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte.
1: I tant.
0: Bé, anem a posar-nos en context. Per parlar de l'orquestra hem de tenir en compte primer que abans del barroc la música vocal tenia més importància que la música instrumental, que era considerada la música instrumental un gènere menor.
1: Mm-hmm. Sí, sí, de fet, abans del barroc, durant l'època medieval, el Renaixement, etc., les composicions polifòniques eren les grans protagonistes i aquestes interpretacions comptaven doncs, amb agrupacions instrumentals, la veritat és que molt modestes, i en la majoria de vegades eren per doblar les veus, clar, és a dir, per reforçar les
0: era
1: veus.
0: Era com un coixí.
1: I no, exacte, i no tenien una vida pròpia, no?
0: És per això que es considera que és durant el barroc quan es concreta millor els instruments que formen part d'una orquestra, i això, ja ho vam dir aleshores, i ho repeteixo, és gràcies a l'òpera.

0: L'aixement i l'erupció de l'òpera provocaria la necessitat de, d'alguna manera, normalitzar la relació d'instruments que integraven una orquestra, ja que per interpretar una partitura d'una òpera ja no només eren necessàries unes veus en concret, sinó també eren necessaris uns instruments en concret.
1: Sí, sí, sí. Ara bé, si bé és cert que és durant el barroc, quan es considera que neix l'orquestra, més o menys com l'entenem el dia d'avui, seria durant el classicisme, evidentment, quan ja s'establiria doncs, la formació orquestral i faria un salt molt important respecte al barroc.
0: Exacte, perquè és important això, pel que dèiem, no? Perquè si un compositor fa una composició a París i aquesta composició vol que soni a Londres, m'ho invento,
1: a Praga,
0: o a Praga, allà on sigui, cal que l'orquestra tingui els mateixos elements,
1: clar,
0: el mateix nombre de violins, o molt similar, almenys, no?
1: Clar.
0: Si són instruments absolutament dispars, fa que a cada lloc l'orquestra, com a entitat, podríem dir, més normalitzada, no existís.
1: Mm-hmm.
0: En tot cas, seria durant el classicisme, com deia el Pedro, quan s'estableix la instrumentació i forma... O sigui, la instrumentació i la forma de l'orquestra que coneixem a dia d'avui.
1: Però encara, tot això amb uns instruments tècnicament imperfectes,
0: clar,
1: per dir-ho d'alguna manera, no? I és que no seria fins al segle XIX que, clar, tots els instruments, o la majoria d'instruments, s'acabarien perfeccionant, sobretot els de vent, eh? Perquè, clar, si avui en dia encara toquem Stradivari, vol dir que els instruments del segle
0: XIX... Eren bons, funcionaven.
1: Eren molt bons, no? Però, clar, és veritat que quan hi ha aquesta renovació tècnica i tan important dels instruments, especialment els de vent, això permetria un nou salt en la seva relació entre els instruments i, sobretot, les possibilitats que creaven, clar, aquesta orquestra.
0: Podem fer una cosa, per ser més aclaridors, fer un repàs ràpid a les grans etapes de l'orquestra, a les grans etapes, entre el detall ens demandaria molts programes. Per tant, comencem pel barroc.

0: Durant el barroc, la mida i els instruments que integren les orquestres en realitat no estaven estandarditzats. És el que deia abans l'Albert, no? O sigui, de sobte anaves a Mannheim i tenies un tipus d'orquestra, un tipus d'instruments, anaves al mateix d'això, no? És a dir, formacions amb molts instruments i d'altres fins i tot amb menys, no?
1: Clar, cada regió, com deia el Pedro, tenia la seva tradició i, per tant, les seves orquestres. Per exemple, en general, les composicions de Bach són amb orquestres més aviat modestes, mentre que, per exemple, els concerti grossi de Corelli són amb molts més instruments, ja que a Roma, on treballava Corelli, podia comptar fins a 150 músics per la seva

0: de Brandenburg, en realitat ho pots fer amb 13 músics, no? Que és així, eh? No perquè no fos més ambicions, eh? Més ambiciós, sinó que, clar, la realitat s'imposava, no? I havia de compondre, doncs, amb els recursos que disposava.
1: És molt important tenir-ho present, perquè penses, no, Bach només pensava de manera modesta, no ho sabem del cert, el sabem dels músics de què disposava, i amb això treballava.
0: Home, si recordem la setmana que vam dedicar a les passions, la Setmana Santa, quan parlàvem de la Passió segons Sant Mateu, està escrita per un doble cor, per tant, massa coral en tenia,
1: clar,
0: i per tant els hi feia tot això, però l'orquestra de la Passió segons Sant Mateu és una orquestra
1: més
0: petita.
1: Modesta.
0: Sí, sí.
1: Però estem en el barroc, com us comentàvem fa una estona, tot comença a canviar al classicisme.

0: pensem en el classicisme, pensem en Mozart o pensem en Haydn, no? O sigui, de vegades quan escoltem una sinfonia de Mozart o una sinfonia de Haydn i la veiem per YouTube, doncs home, les orquestres més o menys s'assemblen, no? Sí. I és que és el que va passar durant el classicisme, que l'orquestra s'estandaritza, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, totes les orquestres més o menys, és a dir, tots els compositors escrivien més o menys pel mateix tipus d'orquestra, no? Tenien els mateixos instruments i això permetia que una partitura... Clar, això també és una bona visió empresarial,
1: no?
0: Comercial. Una mateixa partitura composta a Viena, l'editor podia editar-la i la podia vendre a Holanda,
1: clar,
0: la podia vendre a París,
1: clar,
0: per exemple.
1: Perquè la tocarien orquestres similars a les que estaven fetes a Viena, per exemple.
0: Sí.
1: Clar, en tenir aquests mateixos instruments passa com a dia d'avui, no? Al final, tu com a director d'orquestra pots dirigir una obra d'un compositor alemany, malgrat que tu estiguis a Barcelona.
0: Mm.
1: Agafes la partitura i com que tens orquestra, doncs el que has de fer és estudiar-la, per descomptat, perquè tampoc es pot fer màgia, te l'estudies i un cop la domines la pots arribar a interpretar. En canvi, si tu com a director d'una orquestra catalana tinguessis uns instruments radicalment diferents a l'orquestra de Viena, doncs clar, no podies interpretar aquesta partitura, havies de crear una orquestra expressament per poder-la interpretar.
0: Sí, fixa't, ara que recentment he pogut dirigir el Requiem de Mozart, el Requiem de Mozart té una instrumentació molt curiosa. Té dos corno di bassetto, que dius, perdona, que és això, no? Són com dos clarinets una mica més grans,
1: sí.
0: Dos fagots i percussió, trompetes, i trombons i corda. Doncs el tema aquest dels corno di bassetto fa que moltes vegades no es pugui interpretar.
1: Clar, és un problema.
0: O que es faci amb alguna transformació amb clarinets, per exemple, no? Però és el que diem, no? Si no fas una estandardització és complicat per això. Clar, músics com Mozart viatjaven tant, ja que les seves idees musicals es podien aplicar tant a Viena, com a Milà, com a Múnich, com a París, etcètera, etcètera.
1: I això és molt important perquè permet crear una cultura musical. Una cultura musical que ha arribat als nostres dies.
0: Perdona, una cultura musical europea.
1: Clar, sí, sí, una indústria.
0: Exacte, i el naixement d'aquesta cultura musical i una major estandardització de l'orquestra propiciaria que progressivament l'orquestra anés creixent en nombre d'instruments i, clar, algú s'havia de posar a dirigir això, ho sento molt, però...
1: Sí, algú s'ha de posar al davant d'aquest projecte, no?
0: I en aquest moment, doncs, apareix... Evidentment, la figura del director, sobretot amb òperes, va aparèixer una miqueta abans, no? Però és aquí on es fa molt rellevant i molt important.
1: Clar,
0: el director,
1: no és un caprici que hi hagi el director d'orquestra allà movent els braços. El que deia el Pedro, hem de tenir en compte que, no sé, fins a la meitat del segle XIX que es normalitzaria la figura del director com a tal. Abans acostumava a ser el primer violí de les orquestres que assumia la direcció, bàsicament marcant el tempo, perquè tothom anés a tempo. Però clar, de nou, l'òpera esdevé essencial.

Imaginem-nos com és una òpera, no? La complexitat que té una òpera en què no només hi ha un grup de persones que estan fent música en un fossar, hi ha un grup de cantants que estan al damunt de l'escenari cantant, però no només cantant, sinó interpretant uns personatges, movent-se amunt i avall. Llavors, és molt difícil que els músics, o impossible directament, que els músics que estan al fossar vagin alhora amb els que estan al damunt de l'escenari, si no hi ha

0: una persona que s'encarregui d'unir aquests elements, per citar-ne dos, eh? Hi ha molts més elements que han d'anar a l'hora.
1: Absolutament impossible.
0: Per tant, tenint en compte aquesta idea, ja s'entén fàcilment que és impossible que no sigui el primer violí el que dirigeix una òpera. Per això, els directors esdevenen essencials, o sigui, són bàsics a l'hora de dirigir cantants i orquestra en una òpera.
1: A més, Albert, a mesura que l'orquestra és més gran, també cal algú que tingui una visió global, podríem dir, del que s'està fent, no? És a dir, el director ja no només marca el tempo, sinó que també es preocupa perquè tothom doncs, toqui amb la seva dinàmica, perquè no és el mateix una trompeta que un violí, per volum, etc. I, bàsicament, fa de... Ara al Pablo Lasi li agradarà. Fa de tècnic de so, no?
0: Exacte.
1: Arreglant una miqueta, perquè, en el fons, el que fa és interpretar. Mm. Interpretar la partitura amb aquell mega instrument, no?
0: Exacte. I això ens porta al romanticisme.

0: Després de Mozart i Haydn, doncs apareix un tal Ludwig van Beethoven.
1: Em sona sí, aquest compositor.
0: Que ho acabaria sacsejant tot, eh? Perquè, de fet, Beethoven, a grans trets, el que fa és... ell amplia els límits de l'orquestra, amplia els límits del piano, amplia els límits de la música i amplia els límits de la humanitat.
1: El marc mental humà l'amplia, és ben cert. No, i ara fem un moment parlant del director, no? Fixeu-vos, escoltant aquest segon moviment, la Sinfonia número 3 de Beethoven, dirigit per Claudio Abbado amb la Filarmònica de Berlín, t'adones de l'atenció que aconsegueix el director. Mm. Al final, aquesta riquesa de matisos l'ha de donar a algú que no està amb l'instrument a la mà. Ha de ser algú que tingui la visió i la capacitat de crear aquesta comunió, no? Uh-huh. És importantíssim i és inconcebible que una sinfonia com aquesta, i dic la tercera, que no és de les més bèsties, no? Però ja és inconcebible que s'interpreti sense un director el dia d'avui, això. El que dèiem, ampliar els límits de l'orquestra, no? De fet, Haydn i Mozart van compartir grans trets la mateixa orquestra, més o menys, si mirem les composicions d'un i altre, l'orquestra és pràcticament la mateixa. En canvi, Beethoven començaria a donar més importància al vent metall, incrementant el nombre d'aquests instruments en les seves composicions.
0: Exacte, això feia per poder donar una major expressivitat en les seves obres, i fixeu-vos, un bon exemple és aquest.

0: Home, aquí està clar que això, més enllà de que sigui una sinfonia, evidentment, que tots coneixem, que és la Pastora, és un poema sinfònic, perquè aquí ben descriu. Bé.
1: Sí, sí, perfectament.
0: Aquí està descrivint. I clar, per descriure necessites ampliar, i ell ho fa doncs recorrent al flautí, per exemple, o als trombons, no?, que li donen tota aquesta profunditat i potència.
1: No voleu ben metall, aquí
0: exacte.
1: En teniu.
0: I també l'efecte de la percussió,
1: sí,
0: que no només acompanya els baixos, no, no, sinó que aquí és importantíssim.
1: Clar, clar, per descriure aquesta tempesta.
0: Exacte.
1: I és que durant el barroc els trombons no estan integrats a l'orquestra, durant el classicisme s'utilitzen, podríem dir puntualment, uh-huh, i a partir del segle XIX, en bona part gràcies a Beethoven, que l'integra a les seves sinfonies 5, 6 i 9, ja està plenament integrat en l'orquestra sinfònica. Per tant, això ja és un canvi important, no?, el fet de que a dia d'avui el trombó formi part de l'orquestra, en bona part és gràcies al valor que li dona Beethoven en el seu moment.
0: I és que Beethoven va ser molt important perquè després de la seva mort, i fins i tot durant unes quantes dècades, s'acabaria respectant aquesta instrumentació que proposaria el geni de Bonn. Però, clar, tot fins que arriba el nostre protagonista, Richard Wagner.

0: Aquest que escoltem és el pròleg del Capvespre dels Déus, de Wagner. Ja us hem dit, i ho seguirem dient, que Wagner ho sacseja tot. De fet, fa una cosa similar al que fa Beethoven en quant a la seva relació amb l'orquestra. Ara parlem només d'això.
1: Sí, sí, de fet, ell seria l'hereu, no? En quant a la mentalitat grandiloquent, ni Beethoven ni Wagner es limiten a les normes establertes i conceben la música des d'una perspectiva de total llibertat i, sobretot, de grandesa.
0: Grandesa, eh? En el cas de Wagner, la grandesa és un element... De fet, busques grandesa al diccionari sobre la foto de Wagner. Clar, perquè Wagner hereta l'orquestra de Beethoven, que era una mica més gran que la de Mozart, i a partir d'aquí, Wagner diu... Això per mi és poc, necessito més rock and roll.
1: Sí, sí, sí, ja sabeu que Wagner va arribar a crear el seu propi teatre i, evidentment, el seu festival a Bayreuth, no? Doncs bé, l'orquestra també seria la seva, és a dir... Si tenia clares les idees teatrals, acústiques i arquitectòniques per Bayreuth, evidentment, el so de l'orquestra doncs, també havia de ser totalment innovador.
0: Aquesta orquestra del Festival de Bayreuth encara a dia d'avui existeix i està formada per alguns dels millors músics del món, que la resta de l'any treballen a les millors orquestres del món, doncs bé, a l'estiu se'n van allà a fer música i aquesta idea ja va néixer amb el mateix Wagner.
1: Clar, i us podeu imaginar que Wagner significa una nova expansió en la forma orquestral, eh? I és que si els drames de Wagner són de gran complexitat interpretativa... Evidentment, fa falta una orquestra que estigui a l'alçada.
0: Clar, aquestes idees tan grandiloquents les ha de defensar una orquestra d'altíssim nivell. I no només això. Cal que el director sigui capaç d'interpretar tota la complexitat de les composicions de Wagner.
1: Sí.
0: Clar, és a dir, si tu et diuen, Pedro, has de dirigir el Capvespre dels Déus, que és el que estem escoltant ara mateix de fons, no t'ho pots preparar en una tarda.
1: No, en una tarda no. En un parell de tardes, sí.
0: Sí. Si ets un temerari, sí. No, jo, només llegir tota la música et requereix...
1: Imagina't.
0: Una barbaritat. Per tant, clar, Wagner no només sacseja la funció de l'orquestra, sinó també la del director orquestral. Li exigeix molt més, també, clar.
1: Li exigeix molt, sí, sí. De fet, tal com ell va explicar el llibre sobre la direcció orquestral, on detalla com, des del seu punt de vista, doncs s'ha de dirigir, no? En resum, a partir de Wagner, el director doncs ha de controlar amb molta precisió el tempo, les dinàmiques, evidentment també l'arc dels instruments de corda i la respiració dels instruments de vent i el paper de tots els instruments de l'orquestra.
0: Clar, d'alguna manera, ell fa créixer l'orquestra, fa créixer la responsabilitat del director, perquè per ell, per Wagner, l'orquestra no té límits. De fet, la creativitat no té límits. Tant és així. Fixeu-vos la visió que ell tenia, que ell considerava que li feia falta un so, i aquell so no existia. No hi és aquest so a l'orquestra, jo necessito aquest so. Què fa? Doncs s'inventa l'instrument perquè produeixi aquest so, i així neix la que es coneix com a tuba wagneriana.

0: Aquesta que escoltem és l'entrada al Valhalla a l'Hort del Rin, on hi podem escoltar la tuba wagneriana, que Wagner... És molt gros, això, eh? El Wagner l'incorpora pel seu so fosc, noble i profund. Podem dir que és un instrument que està mig camí entre la trompa i la tuba,
1: exacte,
0: més o menys.
1: Sí, si el teniu allà una mica en ment... Sí, és com una espècie de tuba una mica més petita. De fet, us pensareu... Realment va ser Wagner qui va crear la tuba wagneriana, o sigui, també forjava instruments, estava a la forja allà amb creant la forma aquesta del metall, no? Home, ell la va concebre, ell tenia la idea,
0: clar,
1: però els hi va demanar uns constructors alemanys que la creessin l'any 1853, això sí, seguint les seves indicacions.
0: Aturem-nos això en un moment. Vull dir, és molt revolucionari. Vull dir, t'explica molt la mentalitat d'un geni creatiu com ell i la seva ambició, no?
1: I ell que sabia quin so volia.
0: Clar.
1: I no el tenia.
0: Clar, un altre diria, vull aquest so, però no existeix. I punt, passem
1: doncs
0: pàgina.
1: Agafa un altre instrument.
0: Exacte.
1: I que s'assembli.
0: No, no existeix, el farem existir.
1: Sí, sí, sí.
0: I això, clar, detalls com aquest demostren l'enorme creativitat i que tenia les idees molt clares. Devia ser molt pesat, Eva. Imagineu-vos despatxar amb algú com ell. I clar, això influiria en composicions, en compositors, perdó, posteriors, que clar, seguirien el seu camí orquestral, com Mahler, Bruckner o Strauss, per dir-ne només tres dels molts que podríem citar.
1: Home, és allò que diem moltes vegades, no? Que a partir de Wagner, tots els compositors posteriors estan influenciats per ells.
0: Clar.
1: Sí, però ja sigui perquè segueixen les seves idees o perquè les rebutgen explícitament, no?
0: Clar.
1: De fet, al cap i a la fi, uns i altres doncs, estan sota la seva influència.
0: Nosaltres també ho estem. Per tant, anem a l'audició.
1: I ara anem a fer una primera audició, en aquest cas per escoltar un fragment orquestral de Wagner, ja que aquesta primera part l'hem dedicat precisament a l'orquestra.
0: Per això us proposem escoltar el preludi de l'acte segon de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner, on el compositor hi desplega la seva genialitat per crear, ja ho veureu, un ambient fosc i inquietant. El dirigeix Sir Georg Solti amb la Filarmònica de Viena.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
2: Et veig una mica inquiet aquests dies.
3: Ara qui viu com solíem viure?
1: Perquè tot un món s'acaba.
3: La casa, el servei.
2: Quants en veus fora, doncs?
3: Uns quants.
2: Ai, senyor.
1: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya Ràdio.
5: A casa i al Sudan.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Mobius.
8: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
9: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
11: Molt mala fama. Richard Wagner va ser un dels compositors més rellevants de tots els temps, amb idees tan innovadores que van anar més enllà dels teatres d'òpera. Ara, a Catalunya Ràdio, amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo, les podràs conèixer.

0: I som amb la dificultat de començar a parlar davant d'obres tan grans com aquest Träume, no?, dels Wesentlieder de Wagner.
1: Preciós.
0: Podríem dir que el cant wagnerià, òbviament desenvolupat per Wagner, no? Cant wagnerià desenvolupat per Verdi, no. El cant wagnerià desenvolupat, lògicament, per Wagner, suposa una transformació en la manera de cantar l'òpera. És que l'òpera canvia a partir de Wagner, en tots els seus aspectes. Orquestra, escenari, tot. Tot el que us passi pel cap canvia després de Wagner. A diferència del model tradicional basat en àries tancades i moments de lluïment vocal, típics de l'òpera italiana, Wagner concep la veu com una part, podríem dir així, d'un flux dramàtic continu en què música, text i acció escènica, clar, formen una unitat inseparable i que jeràrquicament tothom ocupa la mateixa posició. Ningú clar. És més important que altres. Clar.
1: De fet, un dels trets més característics que justament ara és el que provocava que l'Albert no pogués entrar a parlar, és l'anomenada melodia infinita, no? Aquesta línia vocal que es desplega sense interrupcions clares. En lloc de números independents, la música va avançant de manera constant, sense pauses destinades precisament a l'aplaudiment.
0: Exacte. Ara us ficarem un petit fragment d'una de les peces més conegudes de Wagner. Fixeu-vos en aquesta idea, no? Fixeu-vos com la veu, més enllà de l'aplaudiment o no l'aplaudiment, fixeu-vos com la veu va fluint constantment i no s'atura radicalment fins que s'acaba la composició, que no podrem escoltar-la sencera, ja us avanço, eh? Però fixeu-vos com això va evolucionant.

0: em perdonareu trepitjar aquest moment màgic, que és imperdonable, però s'entén, no? Un exemple paradigmàtic del cant wagnerià, i una de les pàgines més boniques de tot el seu repertori, és el final de Tristany i Isolda, aquest Liebestod, no? La mort d'amor d'Isolda, on aquesta veu que estem escoltant, que és Margaret Price, dirigida per Carlos Kleiber amb l'Estatskapelle de Dresden, aquesta veu s'eleva sobre una harmonia en tensió contínua. És a dir, quan la veu respira, perquè clar, la cantant ha de respirar, agafa la batuta, per dir-ho d'alguna manera, l'orquestra, que manté aquesta tensió constantment, creant aquesta sensació d'un discurs que no es resol mai, que sempre està allà i que no pots aturar en cap moment, no hi ha una pausa, és la tensió constant que ens eleva i ens transforma.
1: I tot això gràcies amb un element essencial en aquesta música de Wagner, que és la relació entre precisament la veu i l'orquestra. Clar, perquè, com dèiem al programa anterior, Wagner amplia moltíssim la massa orquestral, fins i tot crea una tuba wagneriana,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: Cosa que, clar, si no és el mateix cantar amb una orquestra mozartiana,
0: no,
1: que cantar amb aquesta bestialitat d'orquestra i sobretot amb aquesta potència dels metalls.
0: Clar.
1: No? És que, clar, això obliga el cantant a tenir una projecció, insisteixo, no hi havia micros, una projecció excepcional.
0: Però atenció, el repte està, la dificultat, que no es tracta de cridar.
1: No.
0: No es tracta de cridar.
1: Ni molt menys.
0: Sinó de mantenir una emissió, com estem escoltant ara de fons, no? Que sigui sòlida, ben recolzada i que alhora sigui capaç de... On està l'orquestra respecte al cantant? Està davant seu. Mm. Llavors el so que surt l'orquestra el té, la massa orquestral la té davant. I ha de passar per sobre d'això i arribar al públic superant aquesta textura instrumental densa, com passa, per exemple, aquí.

0: Clar, Mecenes, com el final del capvespre dels déus, que la setmana vinent doncs, podrem conèixer molt millor, la soprano s'ha d'imposar sobre un potent desplegament orquestral, però clar, el que deia l'Albert abans, no cridant.
1: No.
0: Vull dir, aquí no pot perdre ni la qualitat i sobretot el control.
1: Aquesta que escoltem és Birgit Nilsson, una dels grans Brunhildes de la història,
0: sí,
1: mestra d'Irene Théorin.
0: Exacte.
1: Aquí la recordem molt, a Théorin, precisament que cantant aquesta escena. Jo les escenes, mira que he tingut la sort d'anar a cops de l'òpera, eh? Dels cops que més m'ha sorprès la capacitat de la veu humana, perquè al final del capvespre dels déus són gairebé mitja hora, més o menys, aquesta escena en què està la soprano allà sola, que és quan es desmunten els déus, el món dels déus, precisament. Bé, això ho coneixem millor la setmana vinent. El cas és que és gairebé mitja hora en què la cantant està sola amb una orquestra que la vol matar. L'orquestra va fortíssima. I generalment, de fet, podeu, si us entreteniu a buscar gravacions, trobareu que moltes criden. Però que és normal. Vull dir, i arriba un poc... Davant d'això, només em puc fer sentir bramant al màxim possible, sinó que quedo absolutament tapada. La Théorin, clar, jo he viscut en directe, com molts que ens esteu escoltant segur que ho heu viure també en directe quan es va produir aquest capvespre dels déus al Liceu, ho cantava, aportant tots els matisos que requereix aquest paper en una escena tan emblemàtica com és el final de la tetralogia.
0: És una mica la capacitat musical, però també vocal que té, doncs, per exemple, l'Elisa Davidson, no?
1: Exacte.
0: Que tu la veus i dius... És que sembla realment que estigui amplificada.
1: I no, és que tenen un... Sembla que tenen un micròfon al coll.
0: Aquí hi ha 50.000 trompes, trompetes, i aquí hi ha una banda sencera.
1: I la Nilsson, en aquest cas, està cantant, no està cridant ni prou.
0: Exacte.
1: I això és el que fa realment excepcional poder cantar papers com aquests. Per tant, calen aquests cantants especialitzats, o en aquest cas, cantants especialitzades, capaces de superar aquest dens teixit orquestral que Wagner crea en aquesta escena tan emblemàtica. No?
0: No hem de perdre de vista de que al cap i a la fi canten, però diuen coses, no?
1: Clar. Clar, moltes coses, de fet, diuen
0: moltes coses. Perquè no és que repeteixin un amén. Estan dient moltes coses.
1: Sí,
0: per tant, el tractament del text també és molt... És fonamental, podríem dir, no? De fet, el cant wagnerià moltes vegades s'acosta a la declamació expressiva, no? En què cada paraula doncs, té un pes dramàtic específic.

0: deixa'm dir una cosa, i que em perdonin els cantants, però hi ha moments en què és que no cal la veu, eh? O sigui, és que és un sinfonista...
1: Absolutament.
0: Wagner, és que és brutal.
1: És increïble,
0: El contracte de l'orquestra...
1: A l'idea del Pedro Fora d'Antena...
0: Increïble.
1: Clar, els cantants wagnerians, com estem escoltant el baix baríton Hans Hotter, no? Al final, tenen l'habilitat de cantar això. Llavors, evidentment, és un esforç, però és un esforç que poden assumir, perquè... Així com per mi seria impossible, t'ho plantegis com t'ho plantegis. Llavors, no recordo el nom, per tant no diré nom, però algun cop vaig llegir algun cantant wagnerià que deia que el difícil de cantar Wagner no era la música, perquè, clar, ell, al final, si tens la capacitat d'emetre així, és aprendre-te-la i ja està. El que és difícil de Wagner és aprendre't el text.
0: Clar.
1: Perquè, clar, així com a l'òpera, al Balcanto, per exemple, hi ha moltíssimes repeticions,
0: clar,
1: perquè el text no és important. Aquí és tan important que el text no fa més que evolucionar, és com una obra de teatre.
0: Clar.
1: Llavors, no repeteix res.
0: No, no, necessites aquí una memòria brutal.
1: Clar, si hi ha 4 hores de música, vol dir que hi ha 4 hores de text.
0: Clar, clar. El que dius això de l'instrument, de poder fer, és com ara penso en els famosos 9-2 de Pitt, no?
1: Que
0: Javier Camarena ens deia... Clar, és que jo el tinc.
1: Clar, a mi no em costa.
0: Com que el tinc, no em costa.
1: I també deia, el Juan Diego Flores deia, a mi els 9-2 no em costa, no em costa més. Al segon acte, que hi ha una ària molt apianada, diu, això sí que em costa.
0: Exacte.
1: I passa molt desapercebuda i realment és molt difícil de fer, no?
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Una mica el mateix. Clar, però només es tracta de memoritzar un text. Clar, en aquest monòleg de Botan que estem escoltant ara mateix de la Valquíria, clar, la línia vocal del cantant s'ha d'adaptar al ritme, a la intensitat del discurs, apropant-se també, en alguns moments, a un cant gairebé parlat.
0: Uh-huh.
1: I això, clar, ho has d'adaptar a cada nota i a cada paraula, sempre integrat en l'estructura musical. Realment és un repte molt, molt difícil.
0: A més, jo, perdona que torni al meu terreny, però la veu no és l'únic vehicle del discurs musical.
1: Clar.
0: No? L'orquestra té un paper narratiu mitjançant l'ús de leitmotivs, de motius associats a personatges i a idees, elements simbòlics, vull dir que és superric.
1: I ens hi acabem d'endinsar, però en el cicle de l'Anell al Nibelung, per exemple, el motiu del Valhalla apareix de manera reiterada a l'orquestra, aportant significat fins i tot quan el cantant no porta la línia principal. Porta aquest sentit extrateatral també la música de l'orquestra.
0: Clar, així la veu s'integra en una textura simfònica més àmplia en lloc de dominar-la de manera absoluta.
1: A tot això, s'hi afegeix una qüestió que potser sembla que no hi hem de pensar, però hi hem de pensar. Una exigència física i tècnica extraordinària.

0: perquè, o sigui, cal una exigència física i una gran tècnica per cantar Wagner. Per què cal aquesta exigència? Doncs perquè les òperes de Wagner són llargues i exigeixen mantenir l'esforç vocal durant moments molt, molt llargs, durant molta estona.
1: Un moment, parem rotatives, Pau, agafa aquest tall que acaba de dir l'Albert. Les òperes de Wagner són llargues. Però dir, això ho ha dit l'Albert Galceran a dia d'avui.
0: No,
1: ho acabes de dir.
0: Sí, però no són llargues.
1: Però això no ho tallarem, això no ho posarem. Nosaltres ja tenim
0: però
1: el nostre tall.
0: Però passen ràpid, són meravelloses. No, però vull dir... Clar, al final un cantant és una persona, no? Clar. I si apareix a la primera escena i surt a la darrera escena, són moltes hores al damunt de l'escenari. Mira, nosaltres no cantem òpera, afortunadament per l'òpera, però quan...
1: Però, afortunadament per la gent.
0: Exacte, però quan fem una conferència d'aquestes teatralitzades que fem tu i jo, sortim destrossats.
1: I tant.
0: I estem una horeta.
1: Sí, sí. De vegades una mica més.
0: Una mica més, hora i mitja cosa. Però vull dir, comparat amb 4 hores de...
1: I tant.
0: Clar, no és el mateix.
1: Sí, sí. Home, per exemple, a Parsifal... Els cantants han de mantenir la intensitat i la precisió al llarg d'escenes de gran durada, cosa que evidentment exigeix resistència, però també control respiratori i fonamentalment una tècnica molt sòlida, no?
0: És veritat. Ara bé, tampoc ens hem de confondre perquè estem caient una mica en el tòpic, no? I reduir el camp wagnerià només a potència i dramatisme exagerat, perquè també el camp wagnerià implica un cant de subtileses i grans detalls.

0: Us adoneu? La música de Wagner també inclou moments de gran lirisme i intimitat, com els murmuris del bosc de l'òpera Siegfried, que estem ara mateix escoltant de fons, on la veu, en aquest cas de Wolfgang Wingasen, esdevé més lleugera i expressiva, mostrant una àmplia gamma de matisos. Per tant, no tot és cridar i aixecar la veu damunt d'una orquestra gegant.
1: Clar, clar. De fet, en conjunt, el camp wagnerià es defineix per la seva continuïtat musical, la seva integració en l'orquestra, la importància del text i, evidentment, una gran exigència vocal, però amb tots els aspectes, amb aquest aspecte de potència, però també...
0: també físic.
1: Amb aquest, no, i també amb aquest aspecte íntim.
0: Ah, també és clar.
1: També és difícil cantar fluix,
0: clar,
1: canta
0: clar,
1: així íntimament.
0: Exacte. Podríem dir que és un estil que requereix no només una veu poderosa, sinó també intel·ligència dramàtica i resistència, convertint el cantant en un veritable maratonià, no? Intèrpret total dins del drama musical wagnerià.
1: Doncs abans que aquest programa sigui un drama dels homes clàssics, sí, anem a l'audició.
0: Som-hi. Recte final del programa d'avui, com sempre, hi posarem una mica més de música. Avui, és clar, música de Wagner.
1: Sí, ja que aquesta segona part del programa ens ha servit per recordar el capítol que vam dedicar al cant wagnerià, hem pensat que, clar, ha de ser una part cantada. Per això hem triat la pregària d'Elisabet a l'òpera Tannhäuser de Wagner.
0: Una escena que descriu la puresa quasi religiosa de la protagonista. L'escoltarem interpretada per la soprano Lise Davidsen, dirigida per S.P.K. Salonen amb la Filharmonia Orquestra.
1: I amb la grandiosa veu de la Davidsen marxem, però recordeu que tornem dissabte i diumenge de la setmana vinent amb més Wagner. I no és una amenaça.
0: No, que no falti Wagner.
1: Pau Blasi, el control tècnic i el muntatge, Ioga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i bona setmana.
0: Adeu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge 9 d'agost de 2026, on repassarem les notícies més destacades de la setmana a Calafell. La Ciutadella Ibèrica de Calafell va tancar amb èxit una nova edició del Festival Terra Ibèrica que ha omplert el jaciment d'activitats i recreacions històriques. Dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. I Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a diversos compradors. El Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell han formalitzat un acord perquè l'embarcació històrica Santa Espina tingui la seva base a la destil·leria. Les noves oficines dels serveis econòmics estaran operatives al setembre i permetran estalviar 100.000 euros anuals. I acabarem parlant de l'activitat estrella de la setmana perquè Calafell prepara un ampli programa d'activitats per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Com comentàvem als titulars, la Ciutadella Ibèrica de Calafell ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha tornat a convertir el jaciment en un dels principals punts de referència de la recreació històrica a Catalunya. El certamen ha tancat amb una bona participació de públic després de 4 dies d'activitats dedicades a apropar la cultura ibera d'una manera divulgativa, immersiva i pensada per a tota la família. Després dels primers actes celebrats a finals de juliol, el festival ha concentrat les seves activitats principals durant aquest dissabte i diumenge, amb una programació que ha combinat arqueologia experimental, recreacions històriques, tallers familiars i visites guiades. Grups de recreació d'arreu del territori espanyol s'han desplaçat al municipi per a contribuir amb el festival, com és el cas del recreador del grup Hacina Promajos, provinents de Madrid, David Pérez i Irene Guadalupe.
2: Como grupo nosotros normalmente solemos participar en festivales o en yacimientos o en eventos que se organizan alrededor de algún lugar de patrimonio histórico para hacer divulgación de historia pública. Entonces, por ejemplo, pues hemos participado este año en Alcalá de Henares, en Complutum Renacida, en Ampurias durante el Triunvirat o también en la Astarraco Viva durante este último evento que es el último año de Magis Erijol, por ejemplo. Y luego pues también venimos aquí a Calafell aportando pues según la temática del evento.
3: Nuestro papel ahora en la visita guiada es el de comerciantes griegos. Al final, como ha comentado mi compañero, los griegos estaban en contacto con estas poblaciones íberas, sobre todo por la parte del comercio.
4: Bueno, yo no lo conocía porque sí que es verdad que para mí sí es el primer año. Yo llevo 2 añitos en la asociación y bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención el cómo está reconstruido, porque es verdad, a mí me gusta mucho el mundo ibérico de forma personal y el que esté reconstruido, que además se ve perfectamente dónde están las fases originales y dónde está la parte de reconstrucción, te hace darte mucha cuenta de cómo era la forma de vida en esa época.
0: Un dels moments més destacats del festival ha estat la recreació històrica nocturna, una activitat divulgativa que ha transportat els assistents al passat i ha permès conèixer de prop diferents aspectes de la vida quotidiana i la cultura d'aquesta civilització. Però no ha estat l'única activitat, se n'han ofert moltes. Arnau Pou, president d'Iber Calafell, n'ha fet una valoració de la jornada.
5: Doncs la veritat és que està anant meravellosament bé. Vam quedar sorpresos perquè de seguida es van omplir totes les places. Són 2 nits en les que fem recreacions i tenim 6 grups habilitats perquè s'omplin. Altres edicions, els divendres sempre una mica més fluixet, costava una mica més d'omplir, però és que en aquesta edició doncs de seguida s'ha omplert tot i la gent va sortir molt satisfeta d'aquesta nit, que bé, doncs també ho tenim tot esgotat des de fa dies, i durant les diferents activitats que s'han fet a la tarda doncs hi ha hagut moltíssima gent. Som una equip, el d'Iber Calafell i el que treballa amb l'Ajuntament, per part de l'Ajuntament, que és que portem molts anys de rodatge i, per tant, doncs, encara que ens suposi molta feina i un desgast personal, perquè, òbviament, tantes activitats ens suposa un esforç, estem molt contents i veiem que la gent, any rere any, doncs, respon. Potser un dels secrets de que això segueixi funcionant és que cada any mirem de canviar la temàtica i que les visites siguin diferents i des d'una perspectiva diferent. D'aquesta manera, una persona que ja ha vingut en altres edicions, doncs, té aquest incentiu per tornar un any més aquí a la Ciutadella.
0: Georgina Castells, tècnica auxiliar de dinamització patrimonial, també n'ha volgut fer una valoració i ha destacat sobretot l'emplaçament de la Ciutadella Ibèrica.
6: Va anar molt bé. De fet, fa dies que estaven plens. Només podem posar 150 persones, és el màxim que ens hem marcat nosaltres per un tema d'organització, perquè si no, no seria viable poder fer les visites amb certa qualitat. I avui també ja ho tenim tot ple des de fa dies. De fet, la gent continua trucant ara mateix, demanant a veure si hi ha places per d'aquí una hora. És una cosa que ens fa molta il·lusió, perquè els últims anys, des del Covid, havia sigut complicat i llavors no sempre acabàvem d'omplir tots els grups. Però ara ja fa més d'una setmana que estem plens i això ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. És que moltes vegades no som conscients del que tenim aquí a Calafell. Tenim la Ciutadella, és un jaciment únic a tot Espanya, perquè és un jaciment que està reconstruït, que per tant és molt fàcil d'entendre com vivien els ibers fa més de 2.000 anys, perquè pots entrar a les cases, pots veure els seus mobles, pots veure el seu vestuari, i si això hi sumes, que ara el Terra Ibèrica, de nit, s'il·lumina amb torxes, i és màgic, i a sobre passeges pels espais i et trobes ibers, et trobes romans, et trobes grecs. Oh, la màgia és absoluta. Vull dir que nosaltres estem molt, molt contents, perquè són uns dies que són molt, porten molta feina, però són molt especials.
0: Amb aquesta nova convocatòria, Terra Ibèrica ha tornat a demostrar que la divulgació del patrimoni pot anar de la mà de l'oci i de les activitats familiars. Durant tot el cap de setmana, centenars de persones han passat per la Ciutadella Ibèrica de Calafell per descobrir d'una manera participativa com era la vida dels ibers fa més de 2.000 anys. Lluïsa Alastra, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, ha agraït la col·laboració de múltiples agents que ha fet possible aquesta nova edició del festival.
7: Per l'Ajuntament de Calafell, el que és aquesta activitat, aquest festival, el que tenim és que, com aquell qui diu, s'hi treballa d'un any per l'altre. O sigui, nosaltres, jo el dijous estava donant instruccions de dir per la propera edició, o sigui que es fa moltíssima previsió, hi ha moltíssima gent darrere implicada treballant, no només el que és des de l'Ajuntament, sinó diferents entitats, que n'hi ha que són de municipi, n'hi ha que són de fora, i tot això fa que sigui també aquest èxit, no? Perquè ho viuen molt des de dintre i això llavors es trasllada. Ja, de la manera d'explicar les coses. Com que ho vius, ho notes, la percepció per l'usuari és totalment diferent. No és un actor que vingui a fer-te un paper, sinó que acabes tu entrant a dintre de la història, no? La veritat és que és molt xulo i ja et dic, de cara per l'any que ve ja s'està treballant i com s'adelantava, que volem ampliar grups, que volem fer moltes més activitats.
0: Ens quedem amb aquest coquet i caldrà esperar un any a les noves propostes del festival. Una activitat que consolida així com una de les cites culturals més destacades de l'estiu al municipi, reforçant el paper de la Ciutadella Ibèrica com un dels principals espais de divulgació històrica i arqueològica de Catalunya.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: I ara anem amb una notícia d'àmbit més seriós perquè dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Calafell ha estat un dels municipis protagonistes d'una important operació policial contra el narcotràfic. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal transnacional dedicada al cultiu intensiu de marihuana que actuava principalment a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Entre els immobles escorcollats hi havia dos domicilis situats al municipi de Calafell, que segons la investigació eren utilitzats pels principals responsables de la xarxa per gestionar l'activitat i els beneficis obtinguts. L'operació ha culminat amb un total de 8 persones detingudes i dues més investigades. A més, els agents han desmantellat dues plantacions interiors de marihuana i han intervingut més de 2.000 plantes de cannabis, diners en efectiu, armes de foc, documentació falsa i nombrosos equips destinats al cultiu intensiu d'aquesta droga. La investigació s'ha desenvolupat durant diversos mesos i ha permès reconstruir tota l'estructura de l'organització. Segons la Guàrdia Civil, es tractava d'una xarxa perfectament organitzada amb funcions molt definides. Hi havia persones encarregades de dirigir l'activitat, altres responsables del manteniment de les plantacions i també testaferros que servien per ocultar la titularitat de vehicles i habitatges. Els investigadors van localitzar plantacions de marihuana en diversos municipis, concretament a Reus, Riudoms, El Catllar i Vilafranca del Penedès. En canvi, els habitatges de Calafell, Vilaseca i Cubelles no s'utilitzaven per cultivar droga, sinó com a centres de gestió des d'on els responsables coordinaven l'activitat de l'organització. Segons la investigació, els membres de la xarxa es desplaçaven constantment entre les diferents plantacions per controlar l'estat dels cultius i subministrar-hi el material necessari. Per passar desapercebuts, utilitzaven nombrosos vehicles, molts dels quals estaven llogats o figuraven a nom de terceres persones. La plantació estava completament equipada amb tecnologia especialitzada per mantenir la producció durant tot l'any. Disposaven de sistemes d'il·luminació LED, climatització, ventilació, rec automàtic, control ambiental i filtres d'aire. En alguns casos també s'havien instal·lat càmeres de videovigilància per controlar els accessos dels immobles. Un altre dels aspectes destacats de la investigació ha estat el frau elèctric detectat. Amb la col·laboració de tècnics d'Endesa, la Guàrdia Civil va descobrir nombroses connexions il·legals a la xarxa de subministrament elèctric. El valor estimat del consum defraudat ascendeix a prop dels 238.600 euros, una quantitat equivalent al consum elèctric de 227 habitatges. Els agents recorden que aquestes connexions clandestines no només constitueixen un delicte, sinó que també representen un risc molt important d'incendi, sobrecàrregues i interrupcions del servei elèctric que poden afectar els veïns i veïnes. La fase final del dispositiu es va desenvolupar amb 8 entrades i escorcolls simultanis, entre ells els dos domicilis de Calafell. En total es van intervenir 2.024 plantes de cànnabis, més de 3,4 quilos de cabdells, més d'un quilo de grifa, 25.320 euros en efectiu, una màquina de comptar bitllets, una arma curta de foc amb munició, un matxet de grans dimensions, un vehicle, dispositius electrònics, documentació falsa i tot el material utilitzat per mantenir les plantacions en funcionament. Els 8 detinguts, tot homes entre 29 i 65 anys, estan investigats pels presumptes delictes de tràfic de drogues, cultiu i elaboració de cànnabis, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals, pertinença i organització criminal, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental. Un dels arrestats també està acusat d'un delicte de trencament de condemna. Tots els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció de Reus, mentre que la investigació continua oberta.
1: Informatius de Calafell Ràdio.

0: Han tramitat d'acord amb la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, els serveis jurídics municipals han aplicat un criteri de màxima contundència i han proposat una multa de 13.333 euros per a cadascun dels tres compradors denunciats, una quantitat que correspon a 2/3 de la sanció màxima prevista per a la normativa. Des del consistori recorden que comprar productes al Top Manta no només alimenta una activitat il·legal, sinó que també pot comportar importants conseqüències econòmiques per als compradors. L'objectiu d'aquestes actuacions és protegir el comerç local i combatre una pràctica que perjudica els establiments que desenvolupen la seva activitat de manera legal. Durant el dispositiu, els agents van optar per no intervenir el material dels venedors que tenien exposat. Aquesta decisió es va prendre amb l'objectiu de preservar la seguretat i evitar possibles situacions de tensió o alteracions a l'ordre públic durant la intervenció policial.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: I ampliem la informació del que comentàvem als titulars. El Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell han formalitzat un acord perquè l'embarcació històrica Santa Espina tingui la seva base a la destil·leria, l'Ecomuseu de la Mar de Calafell. L'objectiu és reforçar la conservació i la difusió del patrimoni marítim català. La Santa Espina és un llaüt de vela llatina del tipus sardinal construït l'any 1928 pel mestre d'Aixà Bonaventura Colomines. Es tracta d'una embarcació declarada bé singular pel patrimoni català pel seu elevat valor històric, patrimonial i etnològic. Des del 2016 forma part de la col·lecció del Museu Marítim de Barcelona, que n'ha impulsat la restauració i el manteniment respectant al màxim les seves característiques originals. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació d'un nou motor compatible amb la conservació de l'embarcació. Gràcies a aquest acord de cessió, la Santa Espina quedarà a disposició de la ciutadania a través de l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. L'embarcació es convertirà així en un referent de la navegació tradicional i actuarà com a ambaixadora del Museu Marítim de Barcelona als diferents ports mediterranis que visiti. Amb aquesta col·laboració, les dues entitats refermen el seu compromís amb la preservació i la divulgació del patrimoni marítim català, així com la promoció de la cultura marinera i de les embarcacions històriques.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Les noves oficines dels serveis econòmics estaran operatives aquest setembre i permetran estalviar 100.000 euros anuals. L'Ajuntament de Calafell ha finalitzat les obres de les noves oficines de l'àrea de serveis econòmics, ubicades en uns locals de propietat municipal al carrer Bisbe Català. Durant aquest mes d'agost es farà el trasllat del personal i, un cop completat, al setembre començaran les obres de remodelació de la planta baixa de l'edifici consistorial. La reforma ha consistit en una renovació integral d'uns espais que anteriorment es trobaven molt deteriorats i que s'utilitzaven principalment com a arxiu. Els treballs han permès modernitzar completament les instal·lacions amb nou mobiliari, una redistribució dels espais, divisions més transparents i una configuració més oberta i funcional. Segons ha explicat l'alcalde, l'objectiu és que els treballadors municipals disposin d'un entorn de treball més còmode, modern i adaptat a les necessitats actuals. Són declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, a Calafell Ràdio.
2: Doncs ara hem acabat les primeres oficines, la remodelació de les primeres oficines aquí al carrer Bisbe Català, on ja havíem tingut oficines abans, però estaven en un estat bastant deteriorat i pràcticament la majoria de l'espai era arxiu. I ara el que hem fet doncs, és modernitzar-les, adequar-les a l'actualitat, posar doncs, canviar una imatge totalment diferent, renovar-la, remodernitzar tot l'interior, amb nou mobiliari i també doncs, noves divisions, més transparents, fer-les més diàfanes. I això el que ens permet és, en definitiva, que els treballadors de l'Ajuntament puguin treballar en un espai doncs, millors condicions. No? Aquest espai, bàsicament, incorporarà tota l'àrea dels serveis econòmics de l'Ajuntament, el que és intervenció, tresoreria, que abans estaven ubicats a l'edifici antic d'aquí de la plaça Catalunya, on hi havia la ràdio, i aquell edifici era de lloguer, teníem un cost d'uns 100.000 euros anuals, que ara ens estem estalviant, perquè aquests locals que s'han remodelat són de propietat municipal, i el que fem doncs, és això, habilitar aquests espais, perquè ara doncs, traslladarem allà tota l'àrea de serveis econòmics durant el mes d'agost.
0: Un cop finalitzat el trasllat, el consistori inicial

0: Iniciarà la remodelació de la planta baixa de l'Ajuntament per reubicar-hi altres departaments municipals. Són declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
1: I al setembre començarem les obres de remodelació de la planta baixa de l'Ajuntament, on també remodelarem tota la planta baixa sencera i l'adequarem doncs, també per ubicar departaments que tenim a l'Ajuntament i que reforçarem una mica doncs, la presència de l'Ajuntament aquí en el nucli del poble, i que tots els treballadors que hi havia en aquest edifici antic de la ràdio doncs, continuaran treballant aquí, en aquest espai d'aquí del poble, i hi hauran les mateixes oficines, però en millors condicions, remodelades, aprofitant més l'espai i, a més, doncs, també donant una altra imatge de l'Ajuntament i també doncs, estalviant aquests diners del lloguer que teníem fins fa ben poc.
0: L'actuació també servirà per reforçar la presència dels serveis municipals al nucli del poble i oferir unes instal·lacions més modernes tant per als treballadors i treballadores com també per a la ciutadania.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Com comentàvem als titulars, Calafell prepara un ampli programa d'activitats per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. L'Ajuntament de Calafell ja ho té tot a punt per un dels esdeveniments astronòmics més destacats dels últims anys. El pròxim dimarts 12 d'agost, el municipi serà un dels punts des d'on es podrà observar l'eclipsi total de sol, un fenomen excepcional que ha motivat l'organització d'un ampli programa d'activitats divulgatives i experiències pensades tant per a la ciutadania com per als visitants. Són declaracions de la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
3: Des del port sortiran diferents embarcacions en les quals participen diferents entitats del municipi doncs, que són relacionats amb el mar. No? I també doncs, la gent que vol, doncs, que té embarcació, doncs, en el port doncs, també es poden inscriure i llavors així ens poden fer aquesta sortida. Tenim tres barques concretament de salvament, aniran també en uns focus també grans, perquè clar, hi haurà un moment que es farà totalment de nit, el qual bueno, ens interessa que es vegi de nit, però a l'acabar això seguidament ve el bot salvavides també, i el bot doncs, ens farà aquest homenatge que fan amb les voltes. I a part del dia 12, no? Del dimecres dia 12, que és el moment exacte, també el que fem són dues jornades en el cinema Iris, en el qual allà tindrem... són unes xerrades de navegació i d'astronomia. Es faran tant al matí com a la tarda, de les 10 a les 12 i de les 6 a les 8. I bueno, tothom té una miqueta l'experiència, doncs, primer coneixement i després en una altra sala doncs, tenim unes ulleres que són de realitat virtual i llavors està tan enfocat per la canalla com pels adults.
0: A Calafell l'eclipsi començarà a les 7:35 de la tarda. Arribarà a la fase de totalitat a les 8:29, amb una durada de 34 segons, i finalitzarà a les 8:56 del vespre. El sol es trobarà molt baix sobre l'horitzó, amb una inclinació de només 3,2 graus en direcció oest, fet que farà que la visibilitat depengui del punt concret des d'on s'observi. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha habilitat el portal eclipsicatalunya.cat, on es pot consultar tota la informació relacionada amb el fenomen, així com un mapa interactiu que permet conèixer quins són els millors punts d'observació. Per escalfar motors abans del gran dia, l'Ajuntament ha organitzat el cicle de xerrades divulgatives dels dies 7 i 8 d'agost al Centre Cívic Cinema Iris. Les sessions, conduïdes per Xavier Martínez, de l'empresa Sea Starlight, combinaran explicacions sobre l'astronomia i navegació amb la projecció d'una pel·lícula en realitat virtual. Les xerrades es faran en 4 passis diaris, de les 10 del matí a les 12 del migdia, de les 4 de la tarda a les 6 de la tarda. En acabar, els assistents podran gaudir d'una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual d'uns 5 minuts de durada. Cada sessió tindrà un aforament de màxim 24 persones i serà necessari inscriure-s'hi prèviament a través del correu electrònic de l'Ajuntament. El plat fort, però, arribarà el mateix 12 d'agost. A partir de 6:15 de la tarda es podrà seguir des de Calafell la retransmissió especial de TV3 dedicada a l'eclipsi. Paral·lelament, el municipi oferirà diverses propostes perquè aquells que ho desitgin puguin completar el fenomen des del mar, un dels entorns amb més possibilitats de gaudir-ne sense obstacles visuals. Així ens ho explicava als estudis de Calafell Ràdio la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
3: Poder sortir en aquest mitjà en diferents hores, perquè ens aniran punxant la càmera amb Calafell doncs en diferents hores, també vulguis que no, si hem de calcular econòmicament, seria un cost elevat de pagar aquesta publicitat, i en canvi ens ve totalment de franc gràcies a aquesta activitat. Per això dic que tot Catalunya estarà veient Calafell.
0: Amb la col·laboració del Bot Salvavides, Lleguts de Calafell i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, s'ha organitzat una sortida especial en embarcacions tradicionals. L'Ajuntament de Calafell, amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, distribuiran ulleres homologades per observar l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat. A més, diferents empreses del municipi també han preparat activitats específiques. Sea Starlight ofereix una travessia de 6 hores amb vaixell des del port de Segur de Calafell. Les embarcacions navegaran entre 4 i 6 milles mar endins per garantir una observació òptima, lluny de muntanyes i edificis. L'experiència inclou les ulleres homologades i finalitzarà amb l'observació de la pluja d'estels de les Perseides. El preu és de 250 euros per persona. Per la seva banda, Wave Riders Calafell proposa viure l'eclipsi damunt d'una taula de pàdel surf per 25 euros, una activitat que també inclou les ulleres de protecció. L'empresa ofereix igualment l'opció de sortir amb un patí de 4 places per 45 euros o en un caiac de 2 places per 30 euros. Finalment, aquelles persones que prefereixin una experiència més personalitzada també podran llogar una embarcació al port de Segur de Calafell a través de l'empresa Mar One Whiter. Totes aquestes activitats, més d'altres secundàries, generaran un impacte econòmic positiu al municipi.
3: De les embarcacions que us comentava, doncs en tenim unes quantes que ja ens venen de Torredembarra i que vindran, estaran aquí i sortiran al mateix grup nostre, o sigui que això acaba implicant doncs que després aquesta gent torna a port, acaben fent la sortida a sopar, acaben... es reverteix en el municipi, el qual després són llocs de treball, són... o que fem a diari, no? Tots els caps de setmana sempre fem activitats precisament per això, perquè acaba sent, doncs, és promoció turística, és promoció per la ciutat.
0: Amb totes aquestes activitats, Calafell es posiciona com un dels municipis que ha preparat una oferta més completa per seguir aquest fenomen astronòmic, oferint tant activitats divulgatives com experiències al mar per gaudir d'un eclipsi total de sol que serà històric i que no es tornarà a repetir en les mateixes condicions en molts anys.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Bombers i agents rurals reclamen més recursos per afrontar el creixement del Baix Penedès. L'augment de població, la pressió turística i l'increment constant de les emergències fan que bombers i agents rurals coincideixin en una reclamació. El Baix Penedès necessita més recursos per poder donar resposta a la realitat actual del territori. El cap del Parc de Bombers del Vendrell assegura que el parc treballa amb una pressió molt elevada. A més, els incendis forestals, els bombers intervenen cada dia en accidents de trànsit, incidents urbans, rescats, serveis sanitaris i moltes altres emergències. Aquesta simultaneïtat d'incidents obliga a repartir uns recursos que considera bastant limitats. Són declaracions de Joan Borràs, cap del Parc de Bombers del Vendrell, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: Que sí que és un entorn amb molta pressió, molt tensionat per diverses qüestions que costaria molt de tractar-les totes, però bé, ho tenim integrat, conforme doncs ens activa responem, i aquí el que d'alguna manera patim més és la simultaneïtat i aquesta pressió sostinguda sobre el recurs.
0: Els agents rurals comparteixen aquesta preocupació i recorden que, a més de la prevenció i investigació dels incendis, també gestionen la protecció de la fauna, la flora, els espais naturals, la caça, la pesca i moltes altres incidències repartides en 6 comarques del Camp de Tarragona. Durant l'estiu, amb l'arribada de milers de visitants, la càrrega de feina encara augmenta més. Ho explica Alicia Dayan, cap de territorial dels agents rurals a Tarragona.
5: Hi ha 100 incidències més que s'han d'anar cobrint i tot i que jo porto les 6 comarques que dirien d'aquí de la regió de Tarragona, Baix Penedès és una de les complicades que jo li dic, de fet, aquestes comarques de la costa, que hi ha aquesta pressió humana, que de fet ja viu, ara ja sabem que viu gent tot l'any, però clar, si ens trobem, no?, que a sobre arriba la temporada de l'estiu, al juliol, a l'agost, i cada vegada és més extens, ja ens anem al setembre, a l'octubre, doncs clar, el tema es complica més. Més pressió humana és més feina per a tots,
4: evidentment. Més gent, més incidències.
0: Segons els dos responsables, la situació no és puntual. El creixement demogràfic i urbanístic del Baix Penedès obliga que també creixin els serveis públics. Joan Borràs assegura que els bombers estan incorporant més personal, però considera que el territori necessita més recursos perquè les estadístiques demostren que és una de les comarques que més creix a Catalunya.
2: Les notícies de Calafell.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui amb les notícies més destacades de la setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem en una altra propera edició.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

la millor música. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Mira'ns a calafell.tv.
1: Tu ets el sol del meu estiu.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Aquests passats dies, com heu pogut escoltar, hem anat fent un repàs ràpid, perquè és el que ens permet l'hora del jazz estiu, amb una hora de programació, del senyor Paolo Vinazia, després de que el dia 5 de juliol es va deixar amb 65 anys. Avui farem l'últim programa dedicat a ell. Tindrem, jo crec, almenys és el que jo conec, l'última gravació feta amb Terje Riptel per ECM, que és del 2010, i acabarem amb les dues últimes amb el senyor Aril Andersen, amb ell i amb el Tony Smith, que són dos gravacions importantíssimes, tant pel Paolo Vinazia com per tot el trio. Comencem amb aquesta composició que us deia, amb aquesta gravació de Terje Riptel, que és el Crim Scenes, que és una composició de 14 parts dedicada a això, a un crim, no? A un crim i explicar tota la història. Els títols són molt significatius, per exemple, la primera és Amenaça, primer sospitós, Don Ripero, que és la primera peça que escoltarem, Comportament sospitós, el bon policia és un fet, Parli com me, un altre que escoltarem, Els criminals, l'acció, un d'ells, encara no hi ha res escrit, la investigació, un incident menor i el crim resolt. És un àlbum fantàstic. Amb aquesta, com tot el de Terje Riptel, quan es basa en fer una composició llarga, que té una relació entre una peça i l'altra. Una tensió brutal, una descripció dels elements que fa que puguis estar somiant tot el que està passant. La base de tot això són els músics, quatre músics. Són Terje Riptel, ell a la guitarra, el Paolo Vinazia a la bateria i samples i mostretjos i els timbals, el Pale Mickensburg a la trompeta i l'Stale Stolloken amb l'orgue Hammond B3. Però després hi ha el senyor Olaf Dahle, que dirigeix la Bergen Big Band, formada per 17 músics. Això ja pot portar, podeu esperar, aquesta densitat brutal d'aquest àlbum, que en moments també passa per lirisme i per moments delicats i sutils, però que té un cos fantàstic amb tots aquests instruments, percussions, saxofons, trombons, trompetes, un baix, bueno, en fi, no vull donar el nom de tots perquè no acabaríem el programa. I avui el tinc dens i vull passar via. Perquè vull que no quedi cap cosa sense poder escoltar. Anem amb dues de les primeres composicions que escoltarem d'aquest àlbum, que és el Don Rapero i The Good Cop, que el Don Rapero és el nom normal i el Good Cop, el bon policia. Anem a escoltar-ho i entrareu en joc amb aquesta història.

0: D'aquestes 14 composicions estan totes composades per Terje Riptal, excepte una, que és la que escoltarem ara, que està composada per, precisament per Paolo Vinacia. És una peça on hi ha molta percussió, és una peça, podríem hasta catalogar com a peça poder de rock dur, dintre d'uns elements de jazz, i que intercala moments, parlaments o trossos de veu de les pel·lícules com El Padrí, Taxi Driver, i diàlegs amb dramatisme que fan que la cosa vagi tensionant-se, no? Vagi portant un ritme brutal. S'anomena Parli com me.
1: Grateful to Don Corleone for calling this meeting.

0: stop me.
1: I'm finished. I'm finished.
2: Buonasera. Buonasera.
3: Com tot el que hem escoltat aquests tres últims dies, dedicats a música de Terje Riptal i Erik Andersen, necessitaríem un programa sencer. Aquest àlbum necessitaríem un programa sencer. Però ho hem de resumir i anem per aquests jocs de guitarres fantàstics que sempre, de tant en tant, incorpora Terje Riptal, que és el seu instrument i és la gran meravella que fa sonar. La peça número 13 d'aquestes 14 que formen aquest àlbum és A Minor Incident, i és la que escoltarem per tancar aquest àlbum, que està format per ell, amb el Terje Riptal a la guitarra, el Paolo Vinazzi a la bateria, percussions i samples, Pale Mickensburg a la trompeta i Stale Stolken a l'orgue Hammond B3. I després 17 músics amb formació de Big Band de la Bergen Big Band, dirigit per Olaf Dahle, i que va ser una gravació feta el maig del 2009 a Nassau, Bergen, en directe, diguéssim, gravat en directe amb aquests moments del 2009. I l'edició de ECM va sortir el 2010. Tanquem-ho amb A Minor Incident.

Deixem aquests àlbums en directe i anem per una gravació d'estudi del Rambouk Studio d'Oslo, altra vegada amb l'Eric Andersen, Paolo Vinacia i Tony Smith. És la segona gravació d'aquest fantàstic trio. Aquest àlbum s'anomena Mira i va estar gravat el 10 de gener del 2014. No, publicat, perdó. La gravació va ser feta el desembre del 2012. Com diu Eric Andersen, això és un, aquest àlbum és per escoltar-lo un diumenge al matí. No té res a veure amb el que hem escoltat el passat dia de Live a Belleville, aquella gravació en directe que és d'una duresa i d'una, bueno, d'uns moments extraordinaris energètics i amb uns intercanvis brutals, sinó que aquí passa amb una línia molt més melòdica, molt més tranquil·la. Això, poder per això, ho volen escoltar un diumenge al dematí. Nosaltres també ho escoltem un diumenge al dematí. Anem per la primera, que és Brucey, que escoltarem avui, i comença amb un sol de Vinacia, que amb una línia, amb uns tocs molt avantguardistes i que els seus companys van seguint aquest ritme que comença i que porta ell.

Amb aquest àlbum, Mira, hi ha 11 composicions. La majoria d'Eric Anderson, però també n'hi ha la que escoltarem ara, que és de Burt Bacharach, o també n'hi ha alguna de Paolo Vinacia amb el Tommy Smith, que també l'escoltarem, o una d'Eric Anderson amb el Christian Bratenberg, a duo. Anem amb una cosa més suau, més tranquil·la, que és Alfie, del Burt Bacharach.

Gravació d'estudi d'aquest trio fabulós d'Eric Anderson, Paolo Vinacia i Tony Smith. L'àlbum és Mira, del 2014, i anem per l'última que escoltarem d'aquest àlbum. S'anomena Raihin, és precisament d'ell, del Paolo Vinacia i també del Tony Smith, i és una, jo, a mi me recorda molt els sons d'una tribu africana, no? Hi ha uns timbals i el saxo de mica en mica va seguint tota aquesta formació. Brutal, brutal.

I l'últim disc que escoltarem avui, que tancarem aquesta sèrie de 6 programes dedicats al senyor Paolo Vignacia, és l'últim que jo crec que s'ha editat, és l'últim que s'ha editat per ECM, amb el trio aquest brutal, fantàstic, que hem escoltat abans amb el Mira i que vam escoltar també el passat dia amb el Live a Bellville. És el trio de l'Eric Anderson, Paolo Vignacia i el Tony Smith amb unes gravacions fetes en directe el 29 de setembre del 2016 al Jazz Fraudi Band de la PKS Vila Rothenstein d'Àustria. Aquesta vila, simplement ho ressenyo, hi ha el Pythagoras Kempler System, que és el PKS aquest que us deia, que és una organització dedicada a promoure l'estudi de l'energia natural. I l'àlbum d'aquest fantàstic trio s'anomena In House Science. Jo crec que li van voler donar una certa relació amb tot això. Aquest àlbum d'ECM ja el vam escoltar a l'hora del jazz precisament fa un any, el dia 8 de juliol de l'any passat, a la programació d'estiu també, quan va sortir, perquè va sortir el 23 de març de 2018. És un àlbum que recomanem totalment, com tots aquests del trio fantàstic de l'Eric Anderson i el Paolo Vignacia i el Tony Smith, i aquí qualsevol de les peces és increïble. Hi ha precisament la primera, La Mira, que és la que ve de l'àlbum anterior, però anem a escoltar una d'aquestes atmosfèriques, d'aquestes que ens tenia acostumat en alguns moments a l'Eric Anderson, que és North of the North Wind, i que té una relació amb coses anteriors de l'Eric Anderson, amb aquesta atmosfera fantàstica que sap crear, possiblement poder amb un àlbum del 1997 que vam escoltar ja fa 3 o 4 dies, que és l'Hyperborean. Anem per això.

I amb la segona peça que escoltarem d'aquest In-House Ciència del 2018 de l'Eric Anderson, Paolo Vinacia i Tony Smith, deixarem tot aquest cercle de sis programes que hem fet dedicats a Paolo Vinacia després de la seva mort, després de portar pràcticament quasi 10 anys lluitant amb un càncer i després de la seva mort amb 65 anys. Ha sigut un plaer poder presentar durant tots aquests dies d'estiu tota aquesta música que és increïble. Ja ho he comentat en altres programes, però a Paolo Vinacia se li poden comptar fins a pràcticament 290 i pico, 295, 96 participacions en diferents formacions i àlbums. Per tant, fer un repàs d'aquest home seria una cosa al·lucinant. I també amb el que vam començar sentint els primers dies amb aquell àlbum que ell va recollir d'aquelles gravacions tan extraordinàries amb Terje Riptel. I després hem estat fent tot aquest repàs dels últims anys de les gravacions de CM, tant amb Terje Riptel com també amb Eric Anderson, que és el que estem acabant avui el programa. Aquesta peça, que s'anomena In-House, té una certa relació amb la que vam escoltar el passat dia amb l'altre àlbum també en directe d'aquest trio, que era la primera gravació del 2018. Aquests tres àlbums d'aquesta formació de trio, jo crec que és totalment imprescindible si us agrada aquesta música, si us agrada aquest trio. Amb aquesta peça, In-House, l'Eric Anderson fa una exhibició, com sempre, però la gran musicalitat i la gran demostració de musicalitat brutal de Paolo Vinacia està totalment incorporada en aquesta peça. Cada un dels membres té la seva participació amb els solos, però la musicalitat brutal de Paolo Vinacia és la que lliga tots els components. Ha sigut un plaer escoltar tot això aquests dies i, com sempre, l'Edu ha estat al control. La peça no la sentirem sencera. M'està fent senyals a l'Edu de que no la podrem sentir sencera perquè m'estic enrotllant massa. Però bé, Paolo Vinacia ho valia la pena. Com us dic, ha sigut l'Edu al control i Ramon Robuster, com sempre, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Piratas del Carib, la revenja de Salazar. Quinta entrega de l'exitosa sèrie cinematogràfica Pirates del Carib, dirigida per Joachim Rønning i Espen Sandberg, el 2017 va ser un altre èxit de la factoria Walt Disney. Amb música dirigida per Geoff Sanelli, mestre californià nascut el 28 de setembre de 1974 i que compta amb premis tan importants com el Primitive Emmy al millor compositor musical en minissèries i diversos premis especials com a compositor a les millors bandes sonores originals. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original de Pirates del Carib, del compositor estatudinenc Geoff Sanelli.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Molt bones a tots i a totes. Com esteu? Ha arribat el moment de relaxar-nos, d'escoltar temes romàntics, de gaudir-los. Des d'aquí, des de la vostra ràdio, Calafil Ràdio. Una hora per endavant per compartir-la tots plegats. Qui els acompanya al llarg d'aquests minuts, Mireia Romaguera. I el tema que hem escollit avui per arrencar el programa és de Barbara Streisand i Bryan Adams.

Un fantàstic duet que m'ha escollit per començar. Recuperem temes de força anys enrere, però que ens encanta escoltar amb tu. Escoltem ara aquest medley amb Jennifer Lopez.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Us sona un tema que es titula Missing You? Si no és així i no l'has escoltat mai, ara ho podràs fer aquí.

Un tema que l'hem escoltat gràcies a una pel·lícula. Ella és Whitney Houston amb el I Will Always Love You. Recorda que està sintonitzant Calafell Ràdio i aquest és el programa de música romàntica Només tu i jo. I...

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Passem ara a temes més actuals. Escoltem la Gosi Reich amb el No se acaba hasta que acabem. Benvingudes, benvinguts aquí al Només tu i jo.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Doncs anem a relaxar-nos amb la veu de la cantant Vanessa Martín. Falten pocs segons per arribar al punt de dos quarts. Us deixem amb ella. Cuando no estabas.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Doncs sí, aquest programa el pots escoltar els dilluns i també els dissabtes en repetició. Esperem que estigueu gaudint moltíssim amb aquests temes. Antonio José, hoy no estàs sola.

Ens apropem a 3:45 de programa i encara doncs, seguim endavant amb més música. És el cas de Sia, amb aquest tema que de ben segur t'encantarà.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Recte final del programa, dos temes més i marxem. Pablo Alborán i Ava Max, Tabú.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: El teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

0: Kiss.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui, diumenge 9 d'agost de 2026, on repassarem les notícies més destacades de la setmana a Calafell. La Ciutadella Ibèrica de Calafell va tancar amb èxit una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha omplert el jaciment d'activitats i recreacions històriques. Dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. I Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a diversos compradors. El Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell han formalitzat un acord perquè l'embarcació històrica Santa Espina tingui la seva base a la destil·leria. Les noves oficines dels serveis econòmics estaran operatives al setembre i permetran estalviar 100.000 euros anuals. I acabarem parlant de l'activitat estrella de la setmana perquè Calafell prepara un ampli programa d'activitats per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Com comentàvem als titulars, la Ciutadella Ibèrica de Calafell ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha tornat a convertir el jaciment en un dels principals punts de referència de la recreació històrica a Catalunya. El certamen ha tancat amb una bona participació de públic després de 4 dies d'activitats dedicades a apropar la cultura íbera d'una manera divulgativa, immersiva i pensada per a tota la família. Després dels primers actes celebrats a finals de juliol, el festival ha concentrat les seves activitats principals durant aquest dissabte i diumenge, amb una programació que ha combinat arqueologia experimental, recreacions històriques, tallers familiars i visites guiades. Grups de recreació d'arreu del territori espanyol s'han desplaçat al municipi per a contribuir amb el festival, com és el cas del recreador del grup Hacina Promajos, provinents de Madrid, David Pérez i Irene Guadalupe.
2: Como grupo nosotros normalmente solemos participar en festivales o en yacimientos o en eventos que se organizan alrededor de algún lugar de patrimonio histórico para hacer divulgación de historia pública. Entonces, por ejemplo, pues hemos participado este año en Alcalá de Henares, en Complutum Renacida, en Ampurias durante el Triunvirat o también en la Astarraco Viva durante este último evento que es el último año de Magister y Jor, por ejemplo. Y luego pues también venimos aquí a Calafell aportando pues según la temática del evento.
3: Nuestro papel ahora en la visita guiada es el de comerciantes griegos. Al final, como ha comentado mi compañero, los griegos estaban en contacto con estas poblaciones íberas, sobre todo por la parte del comercio.
4: Bueno, yo no lo conocía porque sí que es verdad que para mí sí es el primer año. Yo llevo 2 añitos en la asociación y bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención el cómo está reconstruido, porque es verdad, a mí me gusta mucho el mundo ibérico de forma personal y el que esté reconstruido, que además se ve perfectamente dónde están las fases originales y dónde está la parte de reconstrucción, te hace darte mucha cuenta de cómo era la forma de vida en esa época.
0: Un dels moments més destacats del festival ha estat la recreació històrica nocturna, una activitat divulgativa que ha transportat els assistents al passat i ha permès conèixer de prop diferents aspectes de la vida quotidiana i la cultura d'aquesta civilització. Però no ha estat l'única activitat, se n'han ofert moltes. Arnau Pou, president d'Iber Calafell, n'ha fet una valoració de la jornada.
5: Doncs la veritat és que està anant meravellosament bé. Vam quedar sorpresos perquè de seguida es van omplir totes les places. Són 2 nits en les que fem recreacions i tenim 6 grups habilitats perquè s'omplin. Altres edicions, els divendres sempre una mica més fluixet, costava una mica més d'omplir, però és que en aquesta edició doncs de seguida s'ha omplert tot i la gent va sortir molt satisfeta d'aquesta nit, que bé, doncs també ho tenim tot esgotat des de fa dies, i durant les diferents activitats que s'han fet a la tarda doncs, hi ha hagut moltíssima gent. Som un equip, el d'Iber Calafell i el que treballa amb l'Ajuntament, per part de l'Ajuntament, que és que portem molts anys de rodatge i, per tant, doncs, encara que ens suposi molta feina i un desgast personal, perquè, òbviament, tantes activitats ens suposa un esforç, estem molt contents i veiem que la gent, any rere any, doncs, respon. Potser un dels secrets de que això segueixi funcionant és que cada any mirem de canviar la temàtica i que les visites siguin diferents i des d'una perspectiva diferent. D'aquesta manera, una persona que ja ha vingut en altres edicions, doncs, té aquest incentiu per tornar un any més aquí a la Ciutadella.
0: Georgina Castells, tècnica auxiliar de dinamització patrimonial, també n'ha volgut fer una valoració i ha destacat sobretot l'emplaçament de la Ciutadella Ibèrica.
6: Va anar molt bé. De fet, fa dies que estaven plens. Només podem posar 150 persones, és el màxim que ens hem marcat nosaltres per un tema d'organització, perquè si no seria viable poder fer les visites amb certa qualitat. I avui també ja ho tenim tot ple des de fa dies. De fet, la gent continua trucant ara mateix, demanant a veure si hi ha places per d'aquí una hora. És una cosa que ens fa molta il·lusió, perquè els últims anys, des del Covid, havia sigut complicat i llavors no sempre acabàvem d'omplir tots els grups. Però ara ja fa més d'una setmana que estem plens i això ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. És que moltes vegades no som conscients del que tenim aquí a Calafell. Tenim la Ciutadella, és un jaciment únic a tot Espanya, perquè és un jaciment que està reconstruït, que per tant és molt fàcil d'entendre com vivien els ibers fa més de 2.000 anys, perquè pots entrar a les cases, pots veure els seus mobles, pots veure el seu vestuari, i si això hi sumes, que ara el Terra Ibèrica, de nit, s'il·lumina amb torxes, i és màgic, i a sobre passeges pels espais i et trobes ibers, et trobes romans, et trobes grecs. Oh, la màgia és absoluta. Vull dir que nosaltres estem molt, molt contents perquè són uns dies que porten molta feina, però són molt especials.
0: Amb aquesta nova convocatòria, Terra Ibèrica ha tornat a demostrar que la divulgació del patrimoni pot anar de la mà de l'oci i de les activitats familiars. Durant tot el cap de setmana, centenars de persones han passat per la Ciutadella Ibèrica de Calafell per descobrir d'una manera participativa com era la vida dels ibers fa més de 2.000 anys. Lluïsa Alastra, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, ha agraït la col·laboració de múltiples agents que ha fet possible aquesta nova edició del festival.
7: Per l'Ajuntament de Calafell, el que és aquesta activitat, aquest festival, el que tenim és que, com a quien qui diu, s'hi treballa d'un any per l'altre. O sigui, nosaltres, jo el dijous estava donant instruccions de dir per la propera edició, o sigui que es fa moltíssima previsió, hi ha moltíssima gent darrere implicada treballant, no només el que és des de l'Ajuntament, sinó diferents entitats, que n'hi ha que són del municipi, n'hi ha que són de fora, i tot això fa que sigui també aquest èxit, no? Perquè ho viuen molt des de dintre i això llavors es trasllada de la manera d'explicar les coses. Com que ho vius, ho notes, la percepció per l'usuari és totalment diferent. No és un actor que vingui a fer-te un paper, sinó que acabes tu entrant a dintre de la història, no? La veritat és que és molt xulo i ja et dic, de cara per l'any que ve ja s'està treballant i com us adelantava, que volem ampliar grups, que volem fer moltes més activitats.
0: Ens quedem amb aquest coquet i caldrà esperar un any a les noves propostes del festival. Una activitat que consolida així com una de les cites culturals més destacades de l'estiu al municipi, reforçant el paper de la Ciutadella Ibèrica com un dels principals espais de divulgació històrica i arqueològica de Catalunya.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: I ara anem amb una notícia d'àmbit més seriós perquè dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Calafell ha estat un dels municipis protagonistes d'una important operació policial contra el narcotràfic. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal transnacional dedicada al cultiu intensiu de marihuana que actuava principalment a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Entre els immobles escorcollats hi havia dos domicilis situats al municipi de Calafell, que segons la investigació eren utilitzats pels principals responsables de la xarxa per gestionar l'activitat i els beneficis obtinguts. L'operació ha culminat amb un total de 8 persones detingudes i dues més investigades. A més, els agents han desmantellat dues plantacions interiors de marihuana i han intervingut més de 2.000 plantes de cannabis, diners en efectiu, armes de foc, documentació falsa i nombrosos equips destinats al cultiu intensiu d'aquesta droga. La investigació s'ha desenvolupat durant diversos mesos i ha permès reconstruir tota l'estructura de l'organització. Segons la Guàrdia Civil, es tractava d'una xarxa perfectament organitzada amb funcions molt definides. Hi havia persones encarregades de dirigir l'activitat, altres responsables del manteniment de les plantacions i també testaferros que servien per ocultar la titularitat de vehicles i habitatges. Els investigadors van localitzar plantacions de marihuana en diversos municipis, concretament a Reus, Riudoms, El Catllar i Vilafranca del Penedès. En canvi, els habitatges de Calafell, Vilaseca i Cubelles no s'utilitzaven per cultivar droga, sinó com a centres de gestió des d'on els responsables coordinaven l'activitat de l'organització. Segons la investigació, els membres de la xarxa es desplaçaven constantment entre les diferents plantacions per controlar l'estat dels cultius i subministrar-hi el material necessari. Per passar desapercebuts, utilitzaven nombrosos vehicles, molts dels quals estaven llogats o figuraven a nom de terceres persones. La plantació estava completament equipada amb tecnologia especialitzada per mantenir la producció durant tot l'any. Disposaven de sistemes d'il·luminació LED, climatització, ventilació, rec automàtic, control ambiental i filtres d'aire. En alguns casos també s'havien instal·lat càmeres de videovigilància per controlar els accessos dels immobles. Un altre dels aspectes destacats de la investigació ha estat el frau elèctric detectat. Amb la col·laboració de tècnics d'Endesa, la Guàrdia Civil va descobrir nombroses connexions il·legals a la xarxa de subministrament elèctric. El valor estimat del consum defraudat ascendeix a prop dels 238.600 euros, una quantitat equivalent al consum elèctric de 227 habitatges. Els agents recorden que aquestes connexions clandestines no només constitueixen un delicte, sinó que també representen un risc molt important d'incendi, sobrecàrregues i interrupcions del servei elèctric que poden afectar els veïns i veïnes. La fase final del dispositiu es va desenvolupar amb 8 entrades i escorcolls simultanis, entre ells els dos domicilis de Calafell. En total es van intervenir 2.024 plantes de cànnabis, més de 3,4 quilos de cabdells, més d'un quilo de grifa, 25.320 euros en efectiu, una màquina de comptar bitllets, una arma curta de foc amb munició, un matxet de grans dimensions, un vehicle, dispositius electrònics, documentació falsa i tot el material utilitzat per mantenir les plantacions en funcionament. Els 8 detinguts, tot homes entre 29 i 65 anys, estan investigats pels presumptes delictes de tràfic de drogues, cultiu i elaboració de cànnabis, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals, pertinença i organització criminal, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental. Un dels arrestats també està acusat d'un delicte de trencament de condemna. Tots els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció de Reus, mentre que la investigació continua oberta.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I comencem parlant del nostre municipi. Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a 3 compradors. L'Ajuntament de Calafell continua intensificant la lluita contra la venda ambulant il·legal. La policia local ha dut a terme un nou dispositiu específic contra el conegut com a top manta, que s'ha saldat amb 3 denúncies a compradors i amb la identificació d'un venedor ambulant. Les sancions s'han tramitat d'acord amb la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, els serveis jurídics municipals han aplicat un criteri de màxima contundència i han proposat una multa de 13.333 euros per a cadascun dels 3 compradors denunciats, una quantitat que correspon a 2/3 de la sanció màxima prevista per a la normativa. Des del consistori recorden que comprar productes al top manta no només alimenta una activitat il·legal, sinó que també pot comportar importants conseqüències econòmiques per als compradors. L'objectiu d'aquestes actuacions és protegir el comerç local i combatre una pràctica que perjudica els establiments que desenvolupen la seva activitat de manera legal. Durant el dispositiu, els agents van optar per no intervenir al material dels venedors que tenien exposat. Aquesta decisió es va prendre amb l'objectiu de preservar la seguretat i evitar possibles situacions de tensió o alteracions a l'ordre públic durant la intervenció policial.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: I ampliem la informació del que comentàvem als titulars. El Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell han formalitzat un acord perquè l'embarcació històrica Santa Espina tingui la seva base a la destil·leria, l'Ecomuseu de la Mar de Calafell. L'objectiu és reforçar la conservació i la difusió del patrimoni marítim català. La Santa Espina és un llaüt de vela llatina del tipus sardinal construït l'any 1928 pel mestre de Xa Bonaventura Colomines. Es tracta d'una embarcació declarada bé singular pel patrimoni català pel seu elevat valor històric, patrimonial i etnològic. Des del 2016 forma part de la col·lecció del Museu Marítim de Barcelona, que n'ha impulsat la restauració i el manteniment respectant al màxim les seves característiques originals. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació d'un nou motor compatible amb la conservació de l'embarcació. Gràcies a aquest acord de cessió, la Santa Espina quedarà a disposició de la ciutadania a través de l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. L'embarcació es convertirà així en un referent de la navegació tradicional i actuarà com a ambaixadora del Museu Marítim de Barcelona als diferents ports mediterranis que visiti. Amb aquesta col·laboració, les dues entitats refermen el seu compromís amb la preservació i la divulgació del patrimoni marítim català, així com la promoció de la cultura marinera i de les embarcacions històriques.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Les noves oficines dels serveis econòmics estaran operatives aquest setembre i permetran estalviar 100.000 euros anuals. L'Ajuntament de Calafell ha finalitzat les obres de les noves oficines de l'àrea de serveis econòmics, ubicades en uns locals de propietat municipal al carrer Bisbe Català. Durant aquest mes d'agost es farà el trasllat del personal i, un cop completat, al setembre començaran les obres de remodelació de la planta baixa de l'edifici consistorial. La reforma ha consistit en una renovació integral d'uns espais que anteriorment es trobaven molt deteriorats i que s'utilitzaven principalment com a arxiu. Els treballs han permès modernitzar completament les instal·lacions amb nou mobiliari, una redistribució dels espais, divisions més transparents i una configuració més oberta i funcional. Segons ha explicat l'alcalde, l'objectiu és que els treballadors municipals disposin d'un entorn de treball més còmode, modern i adaptat a les necessitats actuals. Són declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, a Calafell Ràdio.
8: Doncs ara hem acabat les primeres oficines, la remodelació de les primeres oficines aquí al carrer Bisbe Català, on ja havíem tingut oficines abans, però estaven en un estat bastant deteriorat i pràcticament la majoria de l'espai era arxiu. I ara el que hem fet doncs, és modernitzar-les, adequar-les a l'actualitat, posar doncs, canviar una imatge totalment diferent, renovar-la, remodernitzar tot l'interior, amb nou mobiliari i també doncs, noves divisions, més transparents, fer-les més diàfanes. I això el que ens permet és, en definitiva, que els treballadors de l'Ajuntament puguin treballar en un espai en doncs, millors condicions. No? Aquest espai, bàsicament, incorporarà tota l'àrea dels serveis econòmics de l'Ajuntament, el que és intervenció, tresoreria, que abans estaven ubicats a l'edifici antic d'aquí de la plaça Catalunya, on hi havia la ràdio, i aquell edifici era de lloguer, teníem un cost d'uns 100.000 euros anuals, que ara ens estem estalviant, perquè aquests locals que s'han remodelat són de propietat municipal, i el que fem doncs, és això, habilitar aquests espais, perquè ara doncs, traslladarem allà tota l'àrea de serveis econòmics durant el mes d'agost.
0: Un cop finalitzat el trasllat, el consistori iniciarà la remodelació de la planta baixa de l'Ajuntament per reubicar-hi altres departaments municipals. Són declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
8: I al setembre començarem les obres de remodelació de la planta baixa de l'Ajuntament, on també remodelarem tota la planta baixa sencera i l'adequarem doncs, també per ubicar departaments que tenim a l'Ajuntament i que reforçarem una mica doncs, la presència de l'Ajuntament aquí en el nucli del poble i que tots els treballadors que hi havia en aquest edifici antic de la ràdio doncs, continuaran treballant aquí, en aquest espai d'aquí del poble, i hi hauran les mateixes oficines, però amb millors condicions, remodelades, aprofitant més l'espai i, a més, doncs, també donant una altra imatge de l'Ajuntament i també doncs, estalviant aquests diners del lloguer que teníem fins fa ben poc.
0: L'actuació també servirà per reforçar la presència dels serveis municipals al nucli del poble i oferir unes instal·lacions més modernes tant per als treballadors i treballadores com també per a la ciutadania.
1: Informatius de Calafell Ràdio. les notícies més destacades de la setmana.
0: Com comentàvem als titulars, Calafell prepara un ampli programa d'activitats per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. L'Ajuntament de Calafell ja ho té tot a punt per un dels esdeveniments astronòmics més destacats dels últims anys. El pròxim dimarts 12 d'agost, el municipi serà un dels punts des d'on es podrà observar l'eclipsi total de sol, un fenomen excepcional que ha motivat l'organització d'un ampli programa d'activitats divulgatives i experiències pensades tant per a la ciutadania com per als visitants. Són declaracions de la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
7: Des del port sortiran diferents embarcacions en les quals participen diferents entitats del municipi, doncs, que són relacionats amb el mar, no? I també, doncs, la gent que vol, doncs, que té embarcació, doncs, en el port, doncs, també es poden inscriure i llavors així ens poden fer aquesta sortida. Tenim tres barques concretament de salvament, aniran també en uns focus també grans, perquè clar, hi haurà un moment que es farà totalment de nit, el qual, bueno, ens interessa que es vegi de nit, però a l'acabar això, seguidament ve el bot salvavides també, i el bot, doncs, ens farà aquest homenatge que fan amb les voltes. I a part del dia 12, no?, del dimecres dia 12, que és el moment exacte, també el que fem són dues jornades en el cinema Iris, en el qual allà tindrem... són unes xerrades de navegació i d'astronomia. Es faran tant al matí com a la tarda, de les 10 a les 12 i de les 6 a les 8. I bueno, tothom té una miqueta l'experiència, doncs, primer coneixement, i després en una altra sala, doncs, tenim unes ulleres que són de realitat virtual, i llavors està tan enfocat per la canalla com pels adults.
0: A Calafell l'eclipsi començarà a les 7:35 de la tarda. Arribarà a la fase de totalitat a les 8:29, amb una durada de 34 segons, i finalitzarà a les 8:56 del vespre. El sol es trobarà molt baix sobre l'horitzó, amb una inclinació de només 3,2 graus en direcció oest, fet que farà que la visibilitat depengui del punt concret des d'on s'observi. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha habilitat el portal eclipsicatalunya.cat, on es pot consultar tota la informació relacionada amb el fenomen, així com un mapa interactiu que permet conèixer quins són els millors punts d'observació. Per escalfar motors abans del gran dia, l'Ajuntament ha organitzat el cicle de xerrades divulgatives dels dies 7 i 8 d'agost al Centre Cívic Cinema Iris. Les sessions, conduïdes per Xavier Martínez, de l'empresa Sea Starlight, combinaran explicacions sobre l'astronomia i navegació amb la projecció d'una pel·lícula en realitat virtual. Les xerrades es faran en 4 passis diaris, de les 10 del matí a les 12 del migdia, de les 4 de la tarda a les 6 de la tarda. En acabar, els assistents podran gaudir d'una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual d'uns 5 minuts de durada. Cada sessió tindrà un aforament de màxim 24 persones i serà necessari inscriure-s'hi prèviament a través del correu electrònic de l'Ajuntament. El plat fort, però, arribarà el mateix 12 d'agost. A partir de 6:15 de la tarda es podrà seguir des de Calafell la retransmissió especial de TV3 dedicada a l'eclipsi. Paral·lelament, el municipi oferirà diverses propostes perquè aquells que ho desitgin puguin completar el fenomen des del mar, un dels entorns amb més possibilitats de gaudir-ne sense obstacles visuals. Així ens ho explicava als estudis de Calafell Ràdio la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
7: Poder sortir en aquest mitjà en diferents hores, perquè ens aniran punxant la càmera amb Calafell, doncs, en diferents hores, també vulguis que no, si hem de calcular econòmicament, seria un cost elevat, de pagar. Exacte. Aquesta publicitat, i en canvi ens ve totalment de franc gràcies a aquesta activitat. Per això dic que tot Catalunya estarà veient Calafell.
0: Amb la col·laboració del Bot Salvavides, Llaguts de Calafell i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, s'ha organitzat una sortida especial en embarcacions tradicionals. L'Ajuntament de Calafell, amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, distribuiran ulleres homologades per observar l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat. A més, diferents empreses del municipi també han preparat activitats específiques. Sea Starlight ofereix una travessia de 6 hores en vaixell des del port de Segur de Calafell. Les embarcacions navegaran entre 4 i 6 milles mar endins per garantir una observació òptima, lluny de muntanyes i edificis. L'experiència inclou les ulleres homologades i finalitzarà amb l'observació de la pluja d'estels de les Perseides. El preu és de 250 euros per persona. Per la seva banda, Wave Riders Calafell proposa viure l'eclipsi damunt d'una taula de pàdel surf per 25 euros, una activitat que també inclou les ulleres de protecció. L'empresa ofereix igualment l'opció de sortir amb un patí de 4 places per 45 euros o en un caiac de 2 places per 30 euros. Finalment, aquelles persones que prefereixin una experiència més personalitzada també podran llogar una embarcació al port de Segur de Calafell a través de l'empresa Mar One Whiter. Totes aquestes activitats, més d'altres secundàries, generaran un impacte econòmic positiu al municipi.
7: De les embarcacions que us comentava, doncs en tenim unes quantes que ja ens venen de Torredembarra i que vindran, estaran aquí i sortiran al mateix grup nostre, o sigui que això acaba implicant doncs, que després aquesta gent torna a port, acaben fent la sortida a sopar, acaben... es reverteix en el municipi, el qual després són llocs de treball, són... o que fem a diari, no? Tots els caps sí. de setmana sempre fem activitats precisament per això, perquè acaba sent, doncs, és promoció turística, és promoció per la ciutat.
0: Amb totes aquestes activitats, Calafell es posiciona com un dels municipis que ha preparat una oferta més completa per seguir aquest fenomen astronòmic, oferint tant activitats divulgatives com experiències al mar per gaudir d'un eclipsi total de sol que serà històric i que no es tornarà a repetir en les mateixes condicions en molts anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Bombers i agents rurals reclamen més recursos per afrontar el creixement del Baix Penedès. L'augment de població, la pressió turística i l'increment constant de les emergències fan que bombers i agents rurals coincideixin en una reclamació. El Baix Penedès necessita més recursos per poder donar resposta a la realitat actual del territori. El cap del Parc de Bombers del Vendrell assegura que el parc treballa amb una pressió molt elevada. A més, els incendis forestals, els bombers intervenen cada dia en accidents de trànsit, incidents urbans, rescats, serveis sanitaris i moltes altres emergències. Aquesta simultaneïtat d'incidents obliga a repartir uns recursos que considera bastant limitats. Són declaracions de Joan Borràs, cap del Parc de Bombers del Vendrell, als micròfons de Calafell Ràdio.
9: Que sí que és un entorn amb molta pressió, molt tensionat per diverses qüestions, que costaria molt de tractar-les totes, però bé, ho tenim integrat, conforme doncs, ens activa, responem, i aquí el que d'alguna manera patim més és la simultaneïtat i aquesta pressió sostinguda sobre el recurs.
0: Els agents rurals comparteixen aquesta preocupació i recorden que, a més de la prevenció i investigació dels incendis, també gestionen la protecció de la fauna, la flora, els espais naturals, la caça, la pesca i moltes altres incidències repartides en 6 comarques del Camp de Tarragona. Durant l'estiu, amb l'arribada de milers de visitants, la càrrega de feina encara augmenta més. Ho explica Alicia Dayan, cap de territorial dels agents rurals a Tarragona.
10: Hi ha 100 incidències més que s'han d'anar cobrint i tot i que jo porto les 6 comarques que diguen d'aquí de la regió de Tarragona, Baix Penedès és una de les complicades que jo li dic. De fet, aquestes comarques de la costa, que hi ha aquesta pressió humana, que de fet ja viu... Bueno, ara ja sabem que viu gent tot l'any, però clar, si ens trobem, no?, que a sobre arriba la temporada de l'estiu, al juliol, a l'agost, i cada vegada és més extens, ja ens anem al setembre, a l'octubre, doncs clar, el tema es complica més. Més pressió humana és més feina per a tots,
9: evidentment.
10: Jo crec.
9: Més gent, més incidències.
0: Segons els dos responsables, la situació no és puntual. El creixement demogràfic i urbanístic del Baix Penedès obliga que també creixin els serveis públics. Joan Borràs assegura que els bombers estan incorporant més personal, però considera que el territori necessita més recursos perquè les estadístiques demostren que és una de les comarques que més creix a Catalunya.
1: Les notícies de Calafell.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui amb les notícies més destacades de la setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem en una altra propera edició.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Jardí, els millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Vine'm a buscar.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Els 70.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Bellvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui, diumenge 9 d'agost de 2026, on repassarem les notícies més destacades de la setmana a Calafell. La Ciutadella Ibèrica de Calafell va tancar amb èxit una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha omplert el jaciment d'activitats i recreacions històriques. Dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. I Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a diversos compradors. El Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell han formalitzat un acord perquè l'embarcació històrica Santa Espina tingui la seva base a la destil·leria. Les noves oficines dels serveis econòmics estaran operatives al setembre i permetran estalviar 100.000 euros anuals. I acabarem parlant de l'activitat estrella de la setmana perquè Calafell prepara un ampli programa d'activitats per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Com comentàvem als titulars, la Ciutadella Ibèrica de Calafell ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha tornat a convertir el jaciment en un dels principals punts de referència de la recreació històrica a Catalunya. El certamen ha tancat amb una bona participació de públic després de 4 dies d'activitats dedicades a apropar la cultura ibera d'una manera divulgativa, immersiva i pensada per a tota la família. Després dels primers actes celebrats a finals de juliol, el festival ha concentrat les seves activitats principals durant aquest dissabte i diumenge, amb una programació que ha combinat arqueologia experimental, recreacions històriques, tallers familiars i visites guiades. Grups de recreació d'arreu del territori espanyol s'han desplaçat al municipi per a contribuir amb el festival, com és el cas del recreador del grup Hacina Promajos, provinents de Madrid, David Pérez i Irene Guadalupe.
2: Como grupo nosotros normalmente solemos participar en festivales o en yacimientos o en eventos que se organizan alrededor de algún lugar de patrimonio histórico para hacer divulgación de historia pública. Entonces, por ejemplo, pues hemos participado este año en Alcalá de Henares, en Complutum Renacida, en Ampurias durante el Triunvirat o también en la Astarraco Viva durante este último evento que es el último año de Magister y Jol, por ejemplo. Y luego pues también venimos aquí a Calafell aportando pues según la temática del evento.
3: Nuestro papel ahora en la visita guiada es el de comerciantes griegos. Al final, como ha comentado mi compañero, los griegos estaban en contacto con estas poblaciones íberas, sobre todo por la parte del comercio. Bueno, yo no lo conocía porque sí que es verdad que para mí sí es el primer año. Yo llevo 2 añitos en la asociación y bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención el cómo está reconstruido, porque es verdad, a mí me gusta mucho el mundo ibérico de forma personal y el que esté reconstruido, que además se ve perfectamente dónde están las fases originales y dónde está la parte de reconstrucción, te hace darte mucha cuenta de cómo era la forma de vida en esa época.
0: Un dels moments més destacats del festival ha estat la recreació històrica nocturna, una activitat divulgativa que ha transportat els assistents al passat i ha permès conèixer de prop diferents aspectes de la vida quotidiana i la cultura d'aquesta civilització. Però no ha estat l'única activitat, se n'han ofert moltes. Arnau Pou, president d'Iber Calafell, n'ha fet una valoració de la jornada.
4: Doncs la veritat és que està anant meravellosament bé. Vam quedar sorpresos perquè de seguida es van omplir totes les places. Són 2 nits en les que fem recreacions i tenim 6 grups habilitats perquè s'omplin. Altres edicions, els divendres sempre una mica més fluixet, costava una mica més d'omplir, però és que en aquesta edició doncs de seguida s'ha omplert tot i la gent va sortir molt satisfeta d'aquesta nit, que bé, doncs també ho tenim tot esgotat des de fa dies, i durant les diferents activitats que s'han fet a la tarda doncs hi ha hagut moltíssima gent. Som una equip, el d'Iber Calafell i el que treballa amb l'Ajuntament, per part de l'Ajuntament, que és que portem molts anys de rodatge i, per tant, doncs, encara que ens suposi molta feina i un desgast personal, perquè, òbviament, tantes activitats ens suposa un esforç, estem molt contents i veiem que la gent, any rere any, doncs, respon. Potser un dels secrets de que això segueixi funcionant és que cada any mirem de canviar la temàtica i que les visites siguin diferents i des d'una perspectiva diferent. D'aquesta manera, una persona que ja ha vingut en altres edicions, doncs, té aquest incentiu per tornar un any més aquí a la Ciutadella.
0: Georgina Castells, tècnica auxiliar de dinamització patrimonial, també n'ha volgut fer una valoració i ha destacat sobretot l'emplaçament de la Ciutadella Ibèrica.
5: Va anar molt bé. De fet, fa dies que estaven plens. Només podem posar 150 persones, és el màxim que ens hem marcat nosaltres per un tema d'organització, perquè si no seria viable poder fer les visites amb certa qualitat. I avui també ja ho tenim tot ple des de fa dies. De fet, la gent continua trucant ara mateix, demanant a veure si hi ha places per d'aquí una hora. És algo que ens fa molta il·lusió, perquè els últims anys, des del Covid, havia sigut complicat i llavors no sempre acabàvem d'omplir tots els grups. Però ara ja fa més d'una setmana que estem plens i això ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. És que moltes vegades no som conscients del que tenim aquí a Calafell. Tenim la Ciutadella, és un jaciment únic a tot Espanya, perquè és un jaciment que està reconstruït, que per tant és molt fàcil d'entendre com vivien els ibers fa més de 2.000 anys, perquè pots entrar a les cases, pots veure els seus mobles, pots veure el seu vestuari, i si això hi sumes, que ara el Terra Ibèrica, de nit, s'il·lumina amb torxes, i és màgic, i a sobre passeges pels espais, i et trobes ibers, et trobes romans, et trobes grecs, la màgia és absoluta. Vull dir que nosaltres estem molt, molt contents, perquè són uns dies que porten molta feina, però són molt especials.
0: Amb aquesta nova convocatòria, Terra Ibèrica ha tornat a demostrar que la divulgació del patrimoni pot anar de la mà de l'oci i de les activitats familiars. Durant tot el cap de setmana, centenars de persones han passat per la Ciutadella Ibèrica de Calafell per descobrir d'una manera participativa com era la vida dels íbers fa més de 2.000 anys. Lluïsa Alastra, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, ha agraït la col·laboració de múltiples agents que ha fet possible aquesta nova edició del festival.
6: Per l'Ajuntament de Calafell, el que és aquesta activitat, aquest festival, el que tenim és que, com aquell qui diu, s'hi treballa d'un any per l'altre. O sigui, nosaltres, jo el dijous estava donant instruccions de dir per la propera edició, o sigui que es fa moltíssima previsió, hi ha moltíssima gent darrere implicada treballant, no només el que és des de l'Ajuntament, sinó diferents entitats, que n'hi ha que són del municipi, n'hi ha que són de fora, i tot això fa que sigui també aquest èxit, no? Perquè ho viuen molt des de dintre i això llavors es trasllada en la manera d'explicar les coses. Com que ho vius, ho notes, la percepció per l'usuari és totalment diferent. No és un actor que vingui a fer-te un paper, sinó que acabes tu entrant a dintre de la història, no? La veritat és que és molt xulo i ja et dic, de cara per l'any que ve ja s'està treballant i com s'adelantava, que volem ampliar grups, que volem fer moltes més activitats.
0: Ens quedem amb aquest cuquet i caldrà esperar un any a les noves propostes del festival. Una activitat que consolida així com una de les cites culturals més destacades de l'estiu al municipi, reforçant el paper de la Ciutadella Ibèrica com un dels principals espais de divulgació històrica i arqueològica de Catalunya.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: I ara anem amb una notícia d'àmbit més seriós perquè dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Calafell ha estat un dels municipis protagonistes d'una important operació policial contra el narcotràfic. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal transnacional dedicada al cultiu intensiu de marihuana que actuava principalment a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Entre els immobles escorcollats hi havia dos domicilis situats al municipi de Calafell, que segons la investigació eren utilitzats pels principals responsables de la xarxa per gestionar l'activitat i els beneficis obtinguts. L'operació ha culminat amb un total de 8 persones detingudes i dues més investigades. A més, els agents han desmantellat dues plantacions interiors de marihuana i han intervingut més de 2.000 plantes de cannabis, diners en efectiu, armes de foc, documentació falsa i nombrosos equips destinats al cultiu intensiu d'aquesta droga. La investigació s'ha desenvolupat durant diversos mesos i ha permès reconstruir tota l'estructura de l'organització. Segons la Guàrdia Civil, es tractava d'una xarxa perfectament organitzada amb funcions molt definides. Hi havia persones encarregades de dirigir l'activitat, altres responsables del manteniment de les plantacions i també testaferros que servien per ocultar la titularitat de vehicles i habitatges. Els investigadors van localitzar plantacions de marihuana en diversos municipis, concretament a Reus, Riudoms, El Catllar i Vilafranca del Penedès. En canvi, els habitatges de Calafell, Vilaseca i Cubelles no s'utilitzaven per cultivar droga, sinó com a centres de gestió des d'on els responsables coordinaven l'activitat de l'organització. Segons la investigació, els membres de la xarxa es desplaçaven constantment entre les diferents plantacions per controlar l'estat dels cultius i subministrar-hi el material necessari. Per passar desapercebuts, utilitzaven nombrosos vehicles, molts dels quals estaven llogats o figuraven a nom de terceres persones. La plantació estava completament equipada amb tecnologia especialitzada per mantenir la producció durant tot l'any. Disposaven de sistemes d'il·luminació LED, climatització, ventilació, rec automàtic, control ambiental i filtres d'aire. En alguns casos també s'havien instal·lat càmeres de videovigilància per controlar els accessos dels immobles. Un altre dels aspectes destacats de la investigació ha estat el frau elèctric detectat. Amb la col·laboració de tècnics d'Endesa, la Guàrdia Civil va descobrir nombroses connexions il·legals a la xarxa de subministrament elèctric. El valor estimat del consum defraudat ascendeix a prop dels 238.600 euros, una quantitat equivalent al consum elèctric de 227 habitatges. Els agents recorden que aquestes connexions clandestines no només constitueixen un delicte, sinó que també representen un risc molt important d'incendi, sobrecàrregues i interrupcions del servei elèctric que poden afectar els veïns i veïnes. La fase final del dispositiu es va desenvolupar amb 8 entrades i escorcolls simultanis, entre ells els dos domicilis de Calafell. En total es van intervenir 2.024 plantes de cànnabis, més de 3,4 quilos de cabdells, més d'un quilo de grifa, 25.320 euros en efectiu, una màquina de comptar bitllets, una arma curta de foc amb munició, un matxet de grans dimensions, un vehicle, dispositius electrònics, documentació falsa i tot el material utilitzat per mantenir les plantacions en funcionament. Els 8 detinguts, tot homes entre 29 i 65 anys, estan investigats pels presumptes delictes de tràfic de drogues, cultiu i elaboració de cànnabis, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals, pertinença i organització criminal, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental. Un dels arrestats també està acusat d'un delicte de trencament de condemna. Tots els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció de Reus, mentre que la investigació continua oberta.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I comencem parlant del nostre municipi. Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a 3 compradors. L'Ajuntament de Calafell continua intensificant la lluita contra la venda ambulant il·legal. La policia local ha dut a terme un nou dispositiu específic contra el conegut com a top manta, que s'ha saldat amb 3 denúncies a compradors i amb la identificació d'un venedor ambulant. Les sancions s'han tramitat d'acord amb la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, els serveis jurídics municipals han aplicat un criteri de màxima contundència i han proposat una multa de 13.333 euros per a cadascun dels 3 compradors denunciats, una quantitat que correspon a 2/3 de la sanció màxima prevista per a la normativa. Des del consistori recorden que comprar productes al top manta no només alimenta una activitat il·legal, sinó que també pot comportar importants conseqüències econòmiques per als compradors. L'objectiu d'aquestes actuacions és protegir el comerç local i combatre una pràctica que perjudica els establiments que desenvolupen la seva activitat de manera legal. Durant el dispositiu, els agents van optar per no intervenir el material dels venedors que tenien exposat. Aquesta decisió es va prendre amb l'objectiu de preservar la seguretat i evitar possibles situacions de tensió o alteracions a l'ordre públic durant la intervenció policial.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: I ampliem la informació del que comentàvem als titulars. El Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell han formalitzat un acord perquè l'embarcació històrica Santa Espina tingui la seva base a la destil·leria, l'Ecomuseu de la Mar de Calafell. L'objectiu és reforçar la conservació i la difusió del patrimoni marítim català. La Santa Espina és un llaüt de vela llatina del tipus sardinal construït l'any 1928 pel mestre de Xa Bonaventura Colomines. Es tracta d'una embarcació declarada bé singular pel patrimoni català pel seu elevat valor històric, patrimonial i etnològic. Des del 2016 forma part de la col·lecció del Museu Marítim de Barcelona, que n'ha impulsat la restauració i el manteniment respectant al màxim les seves característiques originals. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació d'un nou motor compatible amb la conservació de l'embarcació. Gràcies a aquest acord de cessió, la Santa Espina quedarà a disposició de la ciutadania a través de l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. L'embarcació es convertirà així en un referent de la navegació tradicional i actuarà com a ambaixadora del Museu Marítim de Barcelona als diferents ports mediterranis que visiti. Amb aquesta col·laboració, les dues entitats refermen el seu compromís amb la preservació i la divulgació del patrimoni marítim català, així com la promoció de la cultura marinera i de les embarcacions històriques.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Les noves oficines dels serveis econòmics estaran operatives aquest setembre i permetran estalviar 100.000 euros anuals. L'Ajuntament de Calafell ha finalitzat les obres de les noves oficines de l'àrea de serveis econòmics, ubicades en uns locals de propietat municipal al carrer Bisbe Català. Durant aquest mes d'agost es farà el trasllat del personal i, un cop completat, al setembre començaran les obres de remodelació de la planta baixa de l'edifici consistorial. La reforma ha consistit en una renovació integral d'uns espais que anteriorment es trobaven molt deteriorats i que s'utilitzaven principalment com a arxiu. Els treballs han permès modernitzar completament les instal·lacions amb nou mobiliari, una redistribució dels espais, divisions més transparents i una configuració més oberta i funcional. Segons ha explicat l'alcalde, l'objectiu és que els treballadors municipals disposin d'un entorn de treball més còmode, modern i adaptat a les necessitats actuals. Són declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, a Calafell Ràdio.
7: Doncs ara hem acabat les primeres oficines, la remodelació de les primeres oficines aquí al carrer Bisbe Català, on ja havíem tingut oficines abans, però estaven en un estat bastant deteriorat i pràcticament la majoria de l'espai era arxiu. I ara el que hem fet doncs, és modernitzar-les, adequar-les a l'actualitat, posar doncs, canviar una imatge totalment diferent, renovar-la, remodernitzar tot l'interior, amb nou mobiliari i també doncs, noves divisions, més transparents, fer-les més diàfanes. I això el que ens permet és, en definitiva, que els treballadors de l'Ajuntament puguin treballar en un espai en doncs, millors condicions. No? Aquest espai, bàsicament, incorporarà tota l'àrea dels serveis econòmics de l'Ajuntament, el que és intervenció, tresoreria, que abans estaven ubicats a l'edifici antic d'aquí de la plaça Catalunya, on hi havia la ràdio, i aquell edifici era de lloguer, pagàvem, teníem un cost d'uns 100.000 euros anuals, que ara ens estem estalviant, perquè aquests locals que s'han remodelat són de propietat municipal, i el que fem doncs, és això, habilitar aquests espais, perquè ara doncs, traslladarem allà tota l'àrea de serveis econòmics durant el mes d'agost.
0: Un cop finalitzat el trasllat, el consistori iniciarà la remodelació de la planta baixa de l'Ajuntament per reubicar-hi altres departaments municipals. Són declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
7: I al setembre començarem les obres de remodelació de la planta baixa de l'Ajuntament, on també remodelarem tota la planta baixa sencera i l'adequarem doncs, també per ubicar departaments que tenim a l'Ajuntament i que reforçarem una mica doncs, la presència de l'Ajuntament aquí en el nucli del poble, i que tots els treballadors que hi havia en aquest edifici antic de la ràdio doncs, continuaran treballant aquí, en aquest espai d'aquí del poble, i hi hauran les mateixes oficines, però en millors condicions, remodelades, aprofitant més l'espai i, a més, doncs, també donant una altra imatge de l'Ajuntament i també doncs, estalviant aquests diners del lloguer que teníem fins fa ben poc.
0: L'actuació també servirà per reforçar la presència dels serveis municipals al nucli del poble i oferir un

0: últims anys. El pròxim dimarts 12 d'agost, el municipi serà un dels punts des d'on es podrà observar l'eclipsi total de sol, un fenomen excepcional que ha motivat l'organització d'un ampli programa d'activitats divulgatives i experiències pensades tant per a la ciutadania com per als visitants. Són declaracions de la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
1: Des del port sortiran diferents embarcacions en les quals participen diferents entitats del municipi, doncs, que són relacionats amb el mar, no? I també, doncs, la gent que vol, doncs, que té embarcació, doncs, en el port, doncs, també es poden inscriure i llavors així ens poden fer aquesta sortida. Tenim tres barques concretament de salvament, aniran també en uns focus també grans, perquè clar, hi haurà un moment que es farà totalment de nit, el qual, bueno, ens interessa que es vegi de nit, però a l'acabar això, seguidament ve el bot salvavides també, i el bot, doncs, ens farà aquest homenatge que fan amb les voltes. I a part del dia 12, no? Del dimecres dia 12, que és el moment exacte, també el que fem són dues jornades en el cinema Iris, en el qual allà tindrem, són unes xerrades de navegació i d'astronomia. Es faran tant al matí com a la tarda, de les 10 a les 12 i de les 6 a les 8. I bueno, tothom té una miqueta l'experiència, doncs, primer coneixement i després en una altra sala, doncs, tenim unes ulleres que són de realitat virtual i llavors està tan enfocat per la canalla com pels adults.
0: A Calafell l'eclipsi començarà a les 7:35 de la tarda. Arribarà a la fase de totalitat a les 8:29, amb una durada de 34 segons, i finalitzarà a les 8:56 del vespre. El sol es trobarà molt baix sobre l'horitzó, amb una inclinació de només 3,2 graus en direcció oest, fet que farà que la visibilitat depengui del punt concret des d'on s'observi. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha habilitat el portal eclipsicatalunya.cat, on es pot consultar tota la informació relacionada amb el fenomen, així com un mapa interactiu que permet conèixer quins són els millors punts d'observació. Per escalfar motors abans del gran dia, l'Ajuntament ha organitzat el cicle de xerrades divulgatives dels dies 7 i 8 d'agost al Centre Cívic Cinema Iris. Les sessions, conduïdes per Xavier Martínez, de l'empresa Sea Starlight, combinaran explicacions sobre l'astronomia i navegació amb la projecció d'una pel·lícula en realitat virtual. Les xerrades es faran en 4 passis diaris, de les 10 del matí a les 12 del migdia, de les 4 de la tarda a les 6 de la tarda. En acabar, els assistents podran gaudir d'una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual d'uns 5 minuts de durada. Cada sessió tindrà un aforament de màxim 24 persones i serà necessari inscriure-s'hi prèviament a través del correu electrònic de l'Ajuntament. El plat fort, però, arribarà el mateix 12 d'agost. A partir de 6:15 de la tarda es podrà seguir des de Calafell la retransmissió especial de TV3 dedicada a l'eclipsi. Paral·lelament, el municipi oferirà diverses propostes perquè aquells que ho desitgin puguin completar el fenomen des del mar, un dels entorns amb més possibilitats de gaudir-ne sense obstacles visuals. Així ens ho explicava als estudis de Calafell Ràdio la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
1: Poder sortir en aquest mitjà en diferents hores, perquè ens aniran punxant la càmera amb Calafell, doncs, en diferents hores, també vulguis que no, si hem de calcular-ho econòmicament, seria un cost elevat, de pagar. Exacte. Aquesta publicitat, i en canvi ens ve totalment de franc gràcies a aquesta activitat. Per això dic que tot Catalunya estarà veient Calafell.
0: Amb la col·laboració del Bot Salvavides, Llaguts de Calafell i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, s'ha organitzat una sortida especial en embarcacions tradicionals. L'Ajuntament de Calafell, amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, distribuiran ulleres homologades per observar l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat. A més, diferents empreses del municipi també han preparat activitats específiques. Sea Starlight ofereix una travessia de 6 hores en vaixell des del port de Segur de Calafell. Les embarcacions navegaran entre 4 i 6 milles mar endins per garantir una observació òptima, lluny de muntanyes i edificis. L'experiència inclou les ulleres homologades i finalitzarà amb l'observació de la pluja d'estels de les Perseides. El preu és de 250 euros per persona. Per la seva banda, Wave Riders Calafell proposa viure l'eclipsi damunt d'una taula de pàdel surf per 25 euros, una activitat que també inclou les ulleres de protecció. L'empresa ofereix igualment l'opció de sortir amb un patí de 4 places per 45 euros o en un caiac de 2 places per 30 euros.

0: Finalment, aquelles persones que prefereixin una experiència més personalitzada també podran llogar una embarcació al port de Segur de Calafell a través de l'empresa Mar One Whiter. Totes aquestes activitats, més d'altres secundàries, generaran un impacte econòmic positiu al municipi.
1: De les embarcacions que us comentava, doncs en tenim unes quantes que ja ens venen de Torredembarra i que vindran, estaran aquí i sortiran al mateix grup nostre, o sigui que això acaba implicant doncs, que després aquesta gent torna a port, acaben fent la sortida a sopar, acaben... es reverteix en el municipi, el qual després són llocs de treball, són... o que fem a diari, no? Tots els caps de setmana sempre fem activitats precisament per això, perquè acaba sent, doncs, és promoció turística, és promoció per la ciutat.
0: Amb totes aquestes activitats, Calafell es posiciona com un dels municipis que ha preparat una oferta més completa per seguir aquest fenomen astronòmic, oferint tant activitats divulgatives com experiències al mar per gaudir d'un eclipsi total de sol que serà històric i que no es tornarà a repetir en les mateixes condicions en molts anys.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Bombers i agents rurals reclamen més recursos per afrontar el creixement del Baix Penedès. L'augment de població, la pressió turística i l'increment constant de les emergències fan que bombers i agents rurals coincideixin en una reclamació. El Baix Penedès necessita més recursos per poder donar resposta a la realitat actual del territori. El cap del Parc de Bombers del Vendrell assegura que el parc treballa amb una pressió molt elevada. A més, els incendis forestals, els bombers intervenen cada dia en accidents de trànsit, incidents urbans, rescats, serveis sanitaris i moltes altres emergències. Aquesta simultaneïtat d'incidents obliga a repartir uns recursos que considera bastant limitats. Són declaracions de Joan Borràs, cap del Parc de Bombers del Vendrell, als micròfons de Calafell Ràdio.
3: Que sí que és un entorn amb molta pressió, molt tensionat per diverses qüestions, que costaria molt de tractar-les totes, però bé, ho tenim integrat, conforme doncs, ens activa, responem, i aquí el que d'alguna manera patim més és la simultaneïtat i aquesta pressió sostinguda sobre el recurs.
0: Els agents rurals comparteixen aquesta preocupació i recorden que, a més de la prevenció i investigació dels incendis, també gestionen la protecció de la fauna, la flora, els espais naturals, la caça, la pesca i moltes altres incidències repartides en 6 comarques del Camp de Tarragona. Durant l'estiu, amb l'arribada de milers de visitants, la càrrega de feina encara augmenta més. Ho explica Alicia Dayan, cap de territorial dels agents rurals a Tarragona.
4: Hi ha 100 incidències més que s'han d'anar cobrint i tot i que jo porto les 6 comarques que dirien d'aquí de la regió de Tarragona, Baix Penedès és una de les complicades que jo li dic. De fet, aquestes comarques de la costa, que hi ha aquesta pressió humana, que de fet ja viu... Bueno, ara ja sabem que viu gent tot l'any, però clar, si ens trobem, no?, que a sobre arriba la temporada de l'estiu, a juliol, a l'agost, i cada vegada és més extens, ja ens anem al setembre, a l'octubre, doncs clar, el tema es complica més. Més pressió humana és més feina per a tots,
3: evidentment.
4: Jo crec.
3: Més gent, més incidències.
0: Segons els dos responsables, la situació no és puntual. El creixement demogràfic i urbanístic del Baix Penedès obliga que també creixin els serveis públics. Joan Borràs assegura que els bombers estan incorporant més personal, però considera que el territori necessita més recursos perquè les estadístiques demostren que és una de les comarques que més creix a Catalunya.
2: Les notícies de Calafell.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui amb les notícies més destacades de la setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem en una altra propera edició.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Sent Calafell allà on siguis. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Mira'ns a calafell.tv.
1: Tu ets el sol del meu estiu.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Aquests passats dies, com heu pogut escoltar, hem anat fent un repàs ràpid, perquè és el que ens permet l'hora del jazz estiu, amb una hora de programació, del senyor Paolo Vinazia, després de que el dia 5 de juliol es va deixar amb 65 anys. Avui farem l'últim programa dedicat a ell. Tindrem, jo crec, almenys és el que jo conec, l'última gravació feta amb Terje Riptel per ECM, que és del 2010, i acabarem amb les dues últimes amb el senyor Aril Andersen, amb ell i amb el Tony Smith, que són dos gravacions importantíssimes, tant pel Paolo Vinazia com per tot el trio. Comencem amb aquesta composició que us deia, amb aquesta gravació de Terje Riptel, que és el Crim Scenes, que és una composició de 14 parts dedicada a això, a un crim, no? A un crim, i explicar tota la història. Els títols són molt significatius, per exemple, la primera és Amenaça, primer sospitós, Don Ripero, que és la primera peça que escoltarem, Comportament sospitós, El bon policia és un fet, Parli com me, un altre que escoltarem, Els criminals, L'acció, un d'ells, Encara no hi ha res escrit, La investigació, Un incident menor i El crim resolt. És un àlbum fantàstic. Amb aquesta, com tot el de Terje Riptel, quan es basa en fer una composició llarga, que té una relació entre una peça i l'altra. Una tensió brutal, una descripció dels elements que fa que puguis estar somiant tot el que està passant. La base de tot això són els músics, quatre músics. Són Terje Riptel, ell a la guitarra, el Paolo Vinazia a la bateria i samples i mostretjos i els timbals, el Pale Mickensburg a la trompeta i l'Stale Stolloken amb l'orgue Hammond B3. Però després hi ha el senyor Olaf Dahle, que dirigeix la Bergen Big Band, formada per 17 músics. Això ja pot portar, podeu esperar, aquesta densitat brutal d'aquest àlbum, que en moments també passa per lirisme i per moments delicats i sutils, però que té un cos fantàstic amb tots aquests instruments, percussions, saxofons, trombons, trompetes, un baix, bueno, en fi, no vull donar el nom de tots perquè no acabaríem el programa. I avui el tinc dens i vull passar via. Perquè vull que no quedi cap cosa sense poder escoltar. Anem amb dues de les primeres composicions que escoltarem d'aquest àlbum, que és el Don Rapero i The Good Cop, que el Don Rapero és el nom normal i el Good Cop, el bon policia. Anem a escoltar-ho i entrareu en joc amb aquesta història.

0: D'aquestes 14 composicions estan totes composades per Terje Riptal, excepte una, que és la que escoltarem ara, que està composada precisament per Paolo Vinacia. És una peça on hi ha molta percussió, és una peça, podríem hasta catalogar com a peça poder de rock dur, dintre d'uns elements de jazz, i que intercala moments, parlaments o trossos de veu de les pel·lícules com El Padrí, Taxi Driver, i diàlegs amb dramatisme que fan que la cosa vagi tensionant-se, no? Vagi portant un ritme brutal. S'anomena Parli com me.
1: Grateful to Don Corleone for calling this meeting. We all know him as a man of

to shoot. Shoot, don't talk.

$8,000. Wouldn't you talk to the guy for me? Come on. Here we go.

0: stop me.
1: I'm finished.
2: Buonasera. Buonasera.
3: Com tot el que hem escoltat aquests tres últims dies dedicats a música de Terje Riptal i Erik Andersen, necessitaríem un programa sencer. Aquest àlbum necessitaríem un programa sencer. Però ho hem de resumir i anem per aquests jocs de guitarres fantàstics que sempre, de tant en tant, incorpora Terje Riptal, que és el seu instrument i és la gran meravella que fa sonar. La peça número 13 d'aquestes 14 que formen aquest àlbum és A Minor Incident, i és la que escoltarem per tancar aquest àlbum, que està format per ell, amb el Terje Riptal a la guitarra, el Paolo Vinacia a la bateria, percussions i samples, Palle Mickensburg a la trompeta i Stale Stolten-Loken a l'orgue Hammond B3. I després 17 músics amb formació de Big Band de la Bergen Big Band, dirigit per Olaf Dahle, i que va ser una gravació feta el maig del 2009 a Nassau, Bergen, en directe, diguéssim, gravat en directe amb aquests moments del 2009. I l'edició d'ECM va sortir el 2010. Tanquem-ho amb A Minor Incident.

Deixem aquests àlbums en directe i anem per una gravació d'estudi del Rambouk Studio d'Oslo, altra vegada amb l'Eric Andersen, Paolo Vinacia i Tony Smith. És la segona gravació d'aquest fantàstic trio. Aquest àlbum s'anomena Mira i va estar gravat el 10 de gener del 2014. No, publicat, perdó. La gravació va ser feta el desembre del 2012. Com diu Eric Andersen, això és un, aquest àlbum és per escoltar-lo un diumenge al matí. No té res a veure amb el que hem escoltat el passat dia de Live a Belleville, aquella gravació en directe que és d'una duresa i d'una, bueno, d'uns moments extraordinaris energètics i amb uns intercanvis brutals, sinó que aquí passa amb una línia molt més melòdica i molt més tranquil·la. Això, poder per això, ho volen escoltar un diumenge al dematí. Nosaltres també ho escoltem un diumenge al dematí. Anem per la primera, que és Brucey, que escoltarem avui, i comença amb un sol de Vinacia, que amb una línia, amb uns tocs molt avantguardistes i que els seus companys van seguint aquest ritme que comença i que porta ell.

Amb aquest àlbum, Mira, hi ha 11 composicions. La majoria d'Eric Anderson, però també n'hi ha la que escoltarem ara, que és de Burt Bacharach, o també n'hi ha alguna de Paolo Vinacia amb el Tommy Smith, que també l'escoltarem, o una d'Eric Anderson amb el Christian Bratenberg, a duo. Anem amb una cosa més suau, més tranquil·la, que és Alfie, del Burt Bacharach.

Gravació d'estudi d'aquest trio fabulós d'Eric Anderson, Paolo Vinacia i Tony Smith. L'àlbum és Mira, del 2014, i anem per l'última que escoltarem d'aquest àlbum. S'anomena Raihing, és precisament d'ell, del Paolo Vinacia i també del Tony Smith, i és una, jo, a mi me recorda molt els sons d'una tribu africana, no? Hi ha uns timbals i el saxo de mica en mica va seguint tota aquesta formació. Brutal, brutal.

I l'últim disc que escoltarem avui i que tancarem aquesta sèrie de 6 programes dedicats al senyor Pablo Vignacia és l'últim que jo crec que s'ha editat, és l'últim que s'ha editat per ECM, amb el trio aquest brutal, fantàstic que hem escoltat abans amb el Mira i que vam escoltar també el passat dia amb el Live a Bellville. És el trio de l'Eric Anderson, Pablo Vignacia i el Tony Smith amb unes gravacions fetes en directe el 29 de setembre del 2016 al Jazz Freude Band de la PKS Vila a Rothenstein d'Àustria. Aquesta vila, simplement ho ressenyo, hi ha el Pythagoras Kempler System, que és el PKS aquest que us deia, que és una organització dedicada a promoure l'estudi de l'energia natural. I l'àlbum d'aquest fantàstic trio s'anomena In House Science. Per tant, jo crec que li van voler donar una certa relació amb tot això. Aquest àlbum d'ECM ja el vam escoltar a l'hora del jazz precisament fa un any, el dia 8 de juliol de l'any passat, a la programació d'estiu també, quan va sortir, perquè va sortir el 23 de març de 2018. És un àlbum que recomanem totalment, com tots aquests del trio fantàstic de l'Eric Anderson i el Pablo Vignacia i el Tony Smith, i aquí qualsevol de les peces és increïble. Hi ha precisament la primera, La Mira, que és la que ve de l'àlbum anterior, però anem a escoltar una d'aquestes atmosfèriques, d'aquestes que ens tenia acostumat en alguns moments a l'Eric Anderson, que és North of the North Wind, i que jo crec que té una relació amb coses anteriors de l'Eric Anderson, amb aquesta atmosfera fantàstica que sap crear, possiblement podem un àlbum del 1997 que vam escoltar ja fa 3 o 4 dies, que és l'Hyperborean. Anem per això.

I amb la segona peça que escoltarem d'aquest In-House Ciència del 2018 de l'Eric Anderson, Paolo Vinacia i Tony Smith, deixarem tot aquest cercle de sis programes que hem fet dedicats a Paolo Vinacia després de la seva mort, després de portar pràcticament quasi 10 anys lluitant amb un càncer i després de la seva mort amb 65 anys. Ha sigut un plaer poder presentar durant tots aquests dies d'estiu tota aquesta música que és increïble. Ja ho he comentat en altres programes, però a Paolo Vinacia se li poden comptar fins a pràcticament 290 i pico, 295, 296 participacions en diferents formacions i àlbums. Per tant, fer un repàs d'aquest home seria una cosa al·lucinant. I també amb el que vam començar sentint els primers dies amb aquell àlbum que ell va recollir d'aquelles gravacions tan extraordinàries amb Terje Riptel. I després hem estat fent tot aquest repàs dels últims anys de les gravacions de CM, tant amb Terje Riptel com també amb Eric Anderson, que és el que estem acabant avui el programa. Aquesta peça, que s'anomena In-House, té una certa relació amb la que vam escoltar el passat dia amb l'altre àlbum també en directe d'aquest trio, que era la primera gravació del 2018. Aquests tres àlbums d'aquesta formació de trio, jo crec que és totalment imprescindible si us agrada aquesta música, si us agrada aquest trio. Amb aquesta peça In-House, l'Eric Anderson fa una exhibició, com sempre, però la gran musicalitat i la gran demostració de musicalitat brutal de Paolo Vinacia està totalment incorporada en aquesta peça. Cada un dels membres té la seva participació amb els solos, però la musicalitat brutal de Paolo Vinacia és la que lliga tots els components. Ha sigut un plaer escoltar tot això aquests dies i, com sempre, l'Edu ha estat al control. La peça no la sentirem sencera. M'està fent senyals a l'Edu de que no la podrem sentir sencera perquè m'estic enrotllant massa. Però bé, Paolo Vinacia ho valia la pena. Com us dic, ha sigut l'Edu al control i Ramon Robuster, com sempre, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

Summertime. Calafell Radio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Pirates del Carib, la revenja de Salazar. Quinta entrega de l'exitosa sèrie cinematogràfica Pirates del Carib, dirigida per Joachim Rønning i Espen Sandberg, el 2017 va ser un altre èxit de la factoria Walt Disney. Amb música dirigida per Geoff Sanelli, mestre californià nascut el 28 de setembre de 1974 i que compta amb premis tan importants com el Primitive Emmy al millor compositor musical en minissèries i diversos premis especials com a compositor a les millors bandes sonores originals. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original de Pirates del Carib, del compositor estatudinenc Geoff Sanelli.

dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.